0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Andarra.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: pilotar. Ah, acumulo cèrtids de radar. Se m'escapa el combo. Com vas? Ja, tira que no sigui massa tard.
1: És estiu. Escolta.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2% de vostè.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Pep? Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris, territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

0: I think I might.
1: Rere queda ja la i, però...
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig van.
1: I pujo al metro de nit...
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que et dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull xecs.

nostres festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i disfrutar.

sense surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I se'm vingui contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, de fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang.

triar el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, App i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

love here. Eat zucchini. Eat zucchini.

Les 8 en punt. Tothom amunt. Comença Els Experts amb Roger Seró. Ai, cap.

0: Gràcies per començar la setmana. Són les 8 i 2 minuts d'aquest dilluns que es diu 13 de juliol. Bon dia, oients. El format experts estiu que segueix tot el mes de juliol. Bon dia, Sergi Vives.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: I els oients superdesperts a aquesta hora, com l'Albert, que ens ha escrit fa escassos minuts al nostre grup de WhatsApp i diu: bon dia, confirmo que som a l'altra banda de les zones. No estem de vacances. Gràcies per ser-hi, Albert. També en Jordi, que des de Tarragona diu bon dia a tothom. En Carles, que diu: bon dia, jo de tornada de les mini vacances que he tingut. Emoji hieràtic, emoji d'estoic, emoji determinista. La Thaís també saluda, la Marta també ens diu bon dia, l'Adam, que diu: els argentins són uns pesats, però Thatcher una filla de puta.
1: Ah, això va per el tema Argentina-Anglaterra.
0: Hi ha un debat que jo titularé com Guerra de les Malvines 2 i Maldives Argentines també.
1: Però ja no estaven d'acord aquests, estaven una mica fent les paus.
0: M'estàs dient que després d'aquest Mundial de 74 equips està començant l'emoció?
1: Home,
0: i ara
1: ha trigat a venir.
0: Els oients diuen: jo vaig amb aquest i vaig amb aquest altre. Val, ja ens direu, oients, si us decanteu més per la pèrfida Albion o pels argentins.
1: I Catalunya està amb aquest encreuament, no?, del tema França o Espanya.
0: Sí, sí, sí.
1: Ni França ni Espanya,
0: sí,
1: hauria
0: sí,
1: de ser,
0: sí,
1: no?
0: Sí, però bé, hi ha gent que va amb Espanya,
1: sí,
0: també, sí.
1: Sí, sí.
0: Bé, vols que fem el mateix de sempre, a aquesta hora, a les 8 i 3, escoltem la previsió del temps, bla, bla, bla, o vols que parlem de Cap Verd?
1: Home, Cap Verd, sempre.
2: Terra estimada.
0: I hem tret suc, aquest himne.
1: No hi va més gent encara o no?
0: Sí, sí, mira, ens escriu la nostra estimada oient, la Carolina, que des d'allà, des de Cap Verd, ni en aquest llunyà arxipèlag es desconnecta de nosaltres.
1: Ens està sentint des d'allà?
0: Sí, sí, cada dia. Gràcies, Carolina, per sempre, per ser-hi. I la Carolina està fent excursionetes per les illes de Cap Verd, acompanyada de la seva xicota, la insigne Bea.
1: Hola, les dues.
0: Doncs escolteu l'àudio que ens envien, que trobo que us pot servir com a guia d'excursionisme pels qui vulgueu anar a Cap Verd.
3: A veure. Ara, actualment, estem a Sabantau, que és una de les illes potser més remotes. Es fa un volt, després un ferri, anar per carretera, de pedra romana, per dir-ho d'alguna manera. Ahir vam fer trekking i els vam estar buscant com, diguéssim, les rutes més típiques o el més xulo per veure, i vam agafar la que anava de Cruzinha a Ponto do Sol, que és potser com la més famosa, que va per... Seria com un camí de ronda, però a lo heavy. Llavors vam estar mirant el Wikiloc i el Wikiloc posa doncs, 15 quilòmetres, 500 metres de desnivell. I nosaltres, ah, bueno, vale, doncs tal. Són unes 4 horetes, no sé què, tot el que comencem. I ens comencem a adonar que el camí recte no era. És a dir, el dels 500 metres de desnivell era 500 metres de desnivell quantes vegades, no? Pujàvem fins a dalt de tot, tornàvem a baixar. Pujàvem fins a dalt de tot, tornàvem a baixar. I així durant 15 quilòmetres. Bueno, era el final boss del genoll. Ara, les vistes espectaculars.
0: Una abraçada a la Carolina i a la Bea, que ens escriuen des de Cap Verd, que estan fent excursions i que també ens envien fotos precioses d'aquests paisatges de costa amb espadats.
1: Noies, si voleu un camí de ronda senzill, ja teniu de la Costa Brava. Allà s'hi va a fer camins de ronda de veritat.
0: I a més, no hi ha tanta pujada i baixada, o sí?
1: No, aquest és senzillet, el nostre.
0: Mira, la Marta López, que no volia ser menys, i diu: jo també us estic escoltant, i la Mariana i la Laia Mòjica. A les 8 i 5 minuts us saludem a totes i trobo que ara sí que ens podríem interessar pel temps que ens espera per avui. Eloi Cordomí, quin dia ens espera?
4: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre. La tendència és que es vagin desfent. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes. Sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar més núvols i deixar alguns ruixats.
0: Gràcies, Eloi Cordomí. Són les 8 i 6 minuts, 13 de juliol. Avui ens posem rockeros.

Aquí, els experts, els matins d'ICAT, celebrem el Dia Internacional del Rock. Avui, dia 13 de juliol, es commemora avui per recordar el concert multitudinari i benèfic Live Aid, que es va celebrar un dia com avui de l'any 1985 amb totes les estrelles del moment. Així que avui la pregunta del dia és, oients, quina relació teniu amb aquest gènere? El rock, fem tracklist experta. I llegeixo les primeres respostes, com ara en Raül, que ens diu que la seva cançó de referència rockera és Free Birds, dels Lynyrd Skynyrd, i afegeix, no té raonament, és que ara mateix la tinc molt ficada al cap, però bueno, és rock de sempre. Doncs te la punxem, Raül, Free Birds. Ocells.

0: Mireia, que diu, a mi m'encanta el rock antic, modern i també el heavy. Vaig tenir una època molt intensa amb el heavy. Tinc samarretes principalment de concerts de Metallica. És d'aquella que no té la samarreta de Metallica, sinó aquella que té el live tour. Jo quan veig, saps, quan les samarretes de gira,
1: sí,
0: quan veig algú que la té pel carrer, jo em poso darrere, de cop, i canvio el meu sentit.
1: Comences a veure la ciutat.
0: Barcelona. I llavors m'ho miro tot i ja segueixo
1: caminant.
0: Mata de pera. Sí, sí, molen aquestes samarretes.
1: Sí, home, i tant.
0: També diu la Mireia, que també és fan de Guns N' Roses, i diu, ser rockera em sona melancòlic, però ja m'agrada. Saltem algú d'una altra generació, el nostre oient Rocky, en jove Rocky, que és el més jove del programa. De fet, tot just ha sobrepassat la majoria d'edat, aquest oient, i és rockero. Un dia va venir a buscar un premi d'un miniquiz, un lot cultural, i li vaig dir allò de... I tu de qui ets? No? De quina família, de quina casa, qui t'acompanya? Bé, doncs ara ja és major d'edat, és ben jove,
1: sí,
0: però diu, des de ben petit, influenciat per la música rock and roll, perquè a casa sempre som rockers. I diu, som fans d'un grup que es diu Deep Purple.
1: Home!
0: D'un grup! Diu, que va descobrir fa 2 o 3 anys,
1: sí, i aquest,
0: és novetat.
1: Que tocaven amb els Charango.
0: Diu que tenen una cançó que es diu Smoke on the Water.
1: Em sona vagament.
0: Ens vol fer el descobriment.
1: No s'ha dit mai cançó per aprendre a tocar guitarra,
0: sí,
1: eh?
0: Aquesta i la de Wonderwall, també.
1: Exacte.
0: Doncs en Rocky, que et diu que a casa nostra tenim samarretes del Deep Purple, i diumenge passat, m'imagino pare, mare i fill vestits de Deep Purple, ja, ja és això.
1: Fa la pinta.
0: L'herència rockera. Diu, diumenge passat els vam anar a veure, eh? I diu, vam comprar una samarreta del Tour Splat. I diu, d'aquí no en conec gaires, només Mago de Oz, no sé quan vas començar a sentir-los, potser fa poquet. I en Nacho, que ens diu, ara que és l'oient argentí, diu que pel que fa al Mundial, voy a full, mucho morbo.
1: Home, i tant.
0: Segueix viva la seva selecció i ens punxa el Nacho també el tema Are You Ready, dels AC/DC. Doncs amb els AC/DC i la veu inconfusible del seu cantant, volem sentir també els àudios que ens envieu. Avui volem conèixer la vostra faceta rockera.
2: Avui en dia dir, ei, soc rocker. Hòstia, què us imagineu? Soc rocker, hòstia, algú molt, molt vell, amb una xupa de cuir, amb 4 rematxes, algun parche gran amb la bandera sureña. Soy rocker, hòstia, és com el puto loquillo. Bueno, i vestir-me de rockabilly, no. Psicobilly, sí. Em vaig tenyir la tofa del color del cabell de la Harley Quinn. Una mica rocachola, el que m'agrada més. Adéu!
3: Bon dia, experts. Jo sóc més popero que rockero, encara que hi ha grups de rock que m'han agradat. Bruce Springsteen, per sempre gran gent del món del rock. Passa que hi ha una fina línia entre el rock i el pop, perquè David Bowie és rock o és pop?
4: No sóc un rocker, però vaig treballar uns quants anys a un garito de Marina que em punxaven bastant i li tinc carinyo a unes quantes cançons. Thunderstruck, de AC/DC.
3: Thunder. Thunder.
5: Aquesta cançó que està sonant ara, molt, molt, molt bona. Quina banda és?
6: Bon dia, em dic Ernest. Feu moltes preguntes.
7: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: Les cançons que ens fan enamorar-nos encara més de l'estiu són les del disc de Mama Duixa. Aquesta que us hem triat a aquesta hora es titula així: La millor gent del planeta. Som els experts d'estiu, és a dir, una mica els mateixos de sempre, que us despertem cada dia aquí a ICAT de 8 a 10 tot el mes de juliol. Avui és 13, avui és el Dia Mundial del Rock, 13 del 7, i com a homenatge al gènere també hem volgut oferir-vos un top cinematogràfic.
1: Top 5.
0: Un top de pel·lícules sobre música rock. Sergi, comencem amb el número 5. Crec que avui t'agraden totes. Amb el número 5, quina?
2: Jesucrist Superstar. L'òpera rock que va marcar un abans i un després al món dels musicals, una aposta arriscada que va topar, com no, amb l'Església, que va ser revolucionària. Veient-la ara, un pot creure que està una mica passada de moda, sobretot pel vestuari, però segueix sent molt poderosa tant sonorament com visualment. En el número 4, a la corda fluixa.
3: He was hit by a truck, and you were lying out in that gutter dying, and you had time to sing one song.
2: Entrant en el terreny dels biòpics, cal fer menció d'aquest, que l'any 2005 es van marcar Joaquin Phoenix i Reese Witherspoon sobre el gran Johnny Cash, que li va valer a ella l'Oscar de millor actriu, i no entenem com no li van donar a ella el de millor actor. Encara que sí, perquè ell sí que va cantar les cançons de Cash, a diferència de Rami Malek, que va fer de Mercury a Bohemian Rhapsody, i en canvi ell no les cantava i sí que li van donar l'Oscar.
0: Mira, aquesta és l'única que no he vista, la corda fluixa,
2: molt xula,
0: any 2005,
2: sí.
0: I la tinc, o la teniu, si voleu, a Apple i a Disney Plus. Què et va emocionar de la pel·lícula?
2: Ostres, realment tot, és aquesta barreja, a més, de les ombres i les llums d'un cantant, no? Perquè realment ell va vorejar una mica el maltractament a la seva parella, però bé, en fi. En el número 3, els Blues Brothers. Pel·lícula pensada pels incondicionals de l'humor del programa Saturday Night Live, que es va convertir en una de les pel·lis musicals més divertides dels anys 80. Cal posar-la entre les millors del gènere del rock. Mira, només pel fet de comptar entre el repartiment amb monstres de la talla de James Brown, Ray Charles, Aretha Franklin, John Lee Hooker o Cap Calloway. Només per això ja mereix sèrie a la llista.
0: La trama és divertidíssima,
2: La trama és molt divertida.
0: Poques vegades fas una comèdia musical que t'aferri tant a la trama en si, en interessar-te per com es resoldrà tot plegat.
2: Exacte. En el número 2, aquesta crec que també t'agrada molt, School of Rock.
0: Richard Linklater, que passarà la història per moltes pel·lis, bé, ja, això és tema de gustos, però crec que School of Rock es pot quedar com de les secundàries, però s'hauria de reivindicar.
2: Jo crec que sí, és una pel·lícula molt entretinguda.
0: Té un guió perfecte.
2: Sí, i a més, serveix perquè la canalla prengui el significat del rock, però també perquè els adults recuperin aquell rocker que tenien a dins i que es va anar diluint amb el pas del temps. Amb un Jack Black colossal, aquí heu de sentir en versió original, o us en passareu en castellà, Dani Martín, del Canto del Loco.
0: Feia el protagonista.
2: Sí, amb un doblatge pèssim.
0: Wow.
2: La pel·li ho té tot. Molta música, moments de riure, de tendresa, d'eufòria. Per cert, els fans de Jack Black i del rock també heu de veure la pel·li Alta Fidelitat. High Fidelity, que també val molt la pena. I en el número 1, This is Spinal Tap.
4: This is the loudest rock and roll. Most explosive band.
2: Imprescindible clàssic de culte dels documentals rock, la paròdia definitiva sobre la desastrosa gira americana d'una falsa banda en decadència. S'han riut de tots els tòpics, ridiculeses d'aquest món, i a partir d'aquí es van fer documentals similars, però cap va arribar al nivell de l'original, i a més no sé si era l'any passat que parlàvem de la segona.
0: Sí,
2: a la seqüela,
0: A la tardor, recordo que vam comentar Spinal Tap 2, que té com a subtítol El final continua, perquè el que fa és parodiar aquestes bandes de rock que sobretornen. Doncs la teniu, la seqüela també. Mira, us ho estava mirant a Movistar Plus, si voleu veure Spinal Tap 2, nova de fa pocs mesos, i que serà en compte tots els tòpics en rockers, també a més amb l'Elton John. I tu dius això, que després van fer documentaris similars gràcies a l'èxit de Spinal Tap, però trobo que podrien ser fundadors del gènere.
2: Un gènere,
0: sí, perquè
2: exacte.
0: The Office, faltaven dècades perquè s'estrenés, o tants altres documentaris. Spinal Tap, ningú s'ho esperava.
2: Si són els que van causar que sèries com The Office ens arribin, o Modern Family, no, també, doncs escolta.
0: I gràcies,
2: gràcies
0: al rock and roll.
2: Sí. Totalment.
0: Les 8 i 18 minuts, seguim de seguida amb més històries, hem de parlar també de teatre. Ara però ens quedem amb aquesta cançó que ens lliga també, els Fratellis, que ens canten Chelsea Dagger.

0: concedit els vostres desitjos. Al mes de juliol, els experts estiu, cada matí de 8 a 10 a ICAT. Els experts estiu.
1: Les 8 i 21 minuts. Mira, Sergi, els oients celebren el teu top cinematogràfic.
2: Que bé.
1: L'Emmanuel, bé, celebra una que has posat com a subtop. Diu que li encanta High Fidelity. Diu, m'encanta John Cusack, que a més, la banda sonora és brutal. A més, aquestes pel·lis és d'aquelles comèdies que, com a comèdia, superen molts drames, tant l'aspecte dramàtic com en el del tema, a la música, com ens destaca l'Emmanuel. La Cristina ens diu Blues Brothers per sempre. I l'oient Muniategui vol que n'afegim una altra. Diu, hauríeu d'afegir aquesta pel·li al top de pel·lícules del rock. És una pel·lícula que ja no he vist. Es diu Rock of Ages, la era del rock en castellà, si la voleu veure, el 2012, et sona aquesta?
2: No.
1: Una pel·li que teniu a Apple TV, a Rakuten, a Prime Video, i diu, adaptació cinematogràfica del musical de Broadway, com tantes pel·lis musicals.
2: Oh, per favor, la veurem.
1: Diu, ens situem a Los Angeles als anys 80, i diu, un noi aspirant a roquer i una noia que treballa al mateix club s'enamoren i tracten d'impedir que el local caigui en mans d'uns empresaris que volen esfondrar-lo. Doncs ens l'apuntem. Mola com a les pel·lícules, sempre estem en contra dels inversors i dels especuladors i tal, i després de la vida real és tots capitalisme. Oh, Bé, doncs aquesta pel·lícula ens l'apuntem.
2: I per cert, el tema de John Cusack, hi ha tot un apartat de gent que estima John Cusack i tot un apartat de gent que odia John Cusack. Posicioneu-vos, oients.
1: Jo us dic, m'encanta John Cusack,
2: a mi m'agrada molt.
1: M'encanta Adam Sandler, m'encanta Nicolas Cage.
2: A mi també,
1: aquest em flipa.
2: I tant.
1: Bé, oients, continuem amb el matí. Hem de parlar de teatre, perquè aquest cap de setmana ha actuat a Barcelona la ballarina Mabel Olea. He pogut anar a veure en el marc del Festival Grec el seu espectacle personalíssim, perquè és un espectacle de dansa d'una sola dona, que és ella mateixa. Es titula Cut One's Teeth, com podríem dir-li, tallar-te la pròpia dent. Un espectacle de la Mabel Olea que, si algú encara l'ha de situar, l'heu vist molts cops. L'heu vist ballant amb la Rigoberta Bandini.
2: La Imamà era una de les ballarines.
1: I aquella famosíssima final o semifinal d'Eurovisió, sí. Era una de les ballarines que l'acompanyaven en aquell número d'Imamà. També l'heu vist a la sèrie La Messias, és una de les 9 filles que tenen. O l'heu vist també en molts actes, amb la Clara Peia també ha ballat. Doncs vaig anar a veure per fi el seu espectacle personal, com us podeu imaginar, una cosa més aviat extravagant. Per mi té una mica de terror, té una mica de comèdia, i veureu la Mabel tota l'estona, res, no arriba a l'hora, dintre d'una mena de càpsula. Et fa pensar que tant pot ser un androide com tant pot ser un fetus especial a punt de néixer, i els seus moviments, que són tan exigents, li diríem, una actriu també és, o ballarina, amb molt de domini del cos, em mola quan fa els seus moviments mínims, perquè també ha de ser difícil moure's només un centímetre allà on estàs, com no moure't de la rajola, però fer un munt de moviments. La música està especialment escollida, que us pot sonar ciència-ficció, música contemporània, dansa contemporània, en algun moment us pot recordar a The Legend of Zelda, perquè veieu que és una cosa popular el que fa la Mabel, us pot sonar música de videojocs també. Tot té una grisó espacial metàl·lica, tant la càpsula on està, com el seu vestit, el seu outfit. Un espectacle que et fa pensar que la Mabel balla com és ella mateixa, una tia única, una tia admirable. Es diu Cut One's Teeth. S'ha passat res, 3 vegades aquest cap de setmana en el marc del Festival Grec, va ser a la sala a Casa Montjuïc de Barcelona, i quan la puguem veure en el futur us ho recordarem, perquè m'ha deixat captivat aquest espectacle de la Mabel Olea. Mentrestant, mentre jo estava en una sala veient dansa, una oient, la Mireia, estava a la Villa Arruel, que ha anat a veure la primera llei de Newton.
3: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No. Conflictiu no és un terme adient.
4: Jo no mesuro res. Som un equip, no?
3: Ara hem de dir complex. No és que soni millor. És que de conflictes n'hi ha tot arreu.
1: El divendres, aquesta oient, la Mireia, ens deia: avui vaig al teatre, avui vaig a la Villarroel a veure la primera llei de Newton i us faré una crònica teatral.
2: Epa.
1: Doncs aquí tenim la crònica que ens envia d'aquesta obra de teatre d'Edu Manzanares, que reflexiona sobre, ja ho podeu deduir, la situació als centres educatius, les desigualtats, l'empatia, una obra també emmarcada en el Festival Grec, que podeu anar a veure, oients, fins al dia 2 d'agost, amb l'Anna Saún, en Daphnis Balduz, la Sara Diego, entre altres artistes com la Rosa Gàmiz també. Aquesta és la crònica teatral de la oient experta Mireia.
5: Doncs uns actorassos, des de les actrius consagrades al noi més jove. Tots fan el seu paper molt, molt bé. Vaig riure molt amb moltes coses, o sigui, tothom pel seu paper que tenia, doncs, feia... Veies la societat actual reflexada, reflectida. Pots extrapolar el que passa en aquesta escola, altres coses de la vida actual, i per això potser et sents totalment interpel·lat en moltes coses i realment surts d'allà. Bueno, se'm va fer curta i vull dir que se'm va fer l'estona molt, molt, i m'ho vaig passar molt bé. Aneu-hi perquè val la pena.
1: Gràcies. Ja anirem. Gràcies, Mireia. Es titula la primera llei de Newton, que teniu a la sala Villarroel fins al dia 2 d'agost. I avui, que comença una nova setmana, avui que és dilluns, 13 de juliol, ara són les 8:26, volem parlar de sèries també, que és una gran època per quedar-se a casa mirant sèries. Doncs les quatre més destacades que s'estrenen aquesta setmana, que avui comença, us les destaca ràpidament en Marc Garriga.
6: Còmplices hasta el final, a Prime Video, una divertida comèdia sobre una dona que descobreix que la seva íntima amiga de tota la vida és una assassina a sou, L'esperpèntica i l'halcón a Netflix, on Will Ferrell es converteix en el millor jugador de golf del món, una de detectius Dalglish a Filmin, i La vida en la sombra a Movistar Plus, sobre un professor que fa classes en una presó.
0: Estàs de vacances? Aprofita el dia al Santa a les 8 del matí amb els experts estiu.

0: La cantant valenciana Abril, que se sent tan afortunada. Nosaltres arribem a 8:45. Per tant, moment d'actualitzar-nos, moment de despertar-vos també informats. 8:45 d'avui dilluns, dia 13 de juliol. Anem engegant la jornada també amb l'actualitat. Sergi, què cal saber per avui?
1: Que els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran amb drons i míssils contra interessos nord-americans en països del Golf. Malgrat la resposta iraniana, el comandament militar dels Estats Units afirma que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació pels vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. Comença la tercera onada de calor de l'estiu, que s'allargarà com a mínim fins dimecres. S'esperen temperatures que superaran de nou els 40 graus. Els bombers han reforçat el dispositiu a tot Catalunya perquè hi ha 72 municipis en risc extrem d'incendis. Per cert, els bombers han treballat tota la nit amb 270 efectius i gairebé 90 dotacions terrestres per contenir l'incendi forestal d'Aigua.

0: Passen de dos quarts, Sergi, què no t'esperava saber avui?
1: Doncs que s'està posant de moda una prova a les entrevistes o proves de selecció de feina que jo desconeixia. Es tracta d'una prova on l'entrevistador i el candidat a lloc de treball es prenen un cafè a la cuina de l'oficina amb dues tasses d'allà mateix, de la mateixa oficina. La prova finalitza quan la tassa queda buida, és aquí quan Recursos Humans espera. En alerta, a veure què passa a continuació. És a dir, esperen si el candidat neteja la seva tassa o la deixa bruta a la taula on l'han entrevistat.
0: És a dir, no és una tassa de plàstic que es llença allà, és una tassa pròpia de...
1: Exacte,
0: és una cuina, eh?
1: És una cuina.
0: És que et conviden, a més, a fer els àpats a la teva empresa, que és molt agradable.
1: Sí. Això mateix. Si l'entrevistat agafa la tassa i la neteja, passa la prova. Si la deixa allà ben bruta, no la passa i queda completament descartat. Què
0: vale,
1: et sembla això?
0: Em sembla superbé, tot i que una cosa, en situacions com a primera cita o entrevista de feina, no et mostres tan guai, el millor que et surt de tu mateix, que l'últim que faria seria no netejar la tassa.
1: A part,
0: és a dir, és com allò que diuen, en una entrevista de feina és millor ser puntual que no ser-ho, i com a gràcies.
1: Una cosa és, a més, que tu agafis la tassa, però en el moment en què t'ofereixen, jo entenc que si vas a una oficina d'altri, no?
0: Yeah.
1: T'ofereixen un cafè i aleshores et porten la tassa. Clar, si te la porten a algú altre, no sé, no... no...
0: És possible que no hi caiguis i potser la deixis a la pica i ja està, eh?
1: Ostres, t'imagines tots aquells ulls mirant a veure què fas amb aquella tassa?
0: Sí.
1: No sé, jo m'he quedat esparverat amb això.
0: Ja, potser no ho faria, ara que hi penso.
1: No, jo diria que no.
0: Però vaja, es veu que no és un bar ni un restaurant, que és un lloc on la gent es neteja ells mateixos.
1: Exactament.
0: I a la vista deu haver-hi sabó de plats i tal.
1: Fa la pinta.
0: Pots connectar que algú...
1: Veus allà la pica i penses què fas amb això.
0: Potser penses, algú l'haurà de netejar.
1: Clar.
0: I si no la netejo, serà algú altre.
1: Aquí està. Aquí està la prova i aquí està el que avaluen els examinadors, en aquest sentit.
0: Jo també dic que sóc molt exigent a mi mateix i, com es diu això, massa puntual, també.
1: Jo potser hagués netejat la tassa, ara, aquí estic pensant.
0: Hòstia,
1: no ho sé, eh?
0: Vale, digueu-nos què faríeu si hi trobéssiu, però sigueu sincers. Ara anem als titulars d'esport.
1: El Barça comença avui la pretemporada. Ho fa amb les proves mèdiques i físiques habituals, però sense els mundialistes que encara estan disputant-lo. A segona, el Sabadell també comença avui la pretemporada en l'any del seu retorn a la categoria de plata. I en tenis, Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se l'alemany Alexander Zverev en 4 sets. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total.
0: I aquesta setmana hi haurà nova onada de calor.
1: Doncs sí, per avui s'espera un dia de sol, amb molta calitja, pols en suspensió, al matí es formaran alguns núvols baixos a la costa que marxaran amb rapidesa i la temperatura, sí, serà una mica més alta.
0: Les 8:34, 2:05 ja del matí. Seguim amb la música del Sidoni. Alguns de vosaltres ens vau enviar fotos de com es van guanyar el públic al Festival Cruïlla, ja l'altre cap de setmana. Ai, què dic, l'altre? No, aquest anterior va ser, però vull dir que ens van enviar fotos de... van actuar dimecres o dijous i ens van
1: Exacte.
0: Enviar fotos.
1: És que fa tant ja, Roger, fa tant d'això.
0: Competint amb el suet, però enduent-se també uns quants punts. Verano del amor és el que esperem que tingueu les properes setmanes. Així ens canten els Sidoni. I ara de seguida el miniquiz, que avui reglem joc de taula.
1: Visca!

0: escoltes ICAT.
1: El Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
4: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
2: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
5: El Maldà presenta Consulta Familiar, una comèdia hilarant i esbojarrada. Amb tres dones de generacions diferents que qüestionen els prejudicis que sovint envolten la sexualitat femenina i els models tradicionals de parella i família. Només 4 dies, del 27 al 30 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per ICAT.
6: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
7: Les 8:40, l'hora del mini-quiz. Moment de jugar, ja sabeu com participar.
6: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
7: Avui és dia 13 de juliol, avui és el Dia Internacional del Rock. Se celebra avui per commemorar aquell concert multitudinari i benèfic, Live Aid, de 1985, amb les grans estrelles del moment. La tria de la cançó d'avui, de la cançó de les 10, està relacionada amb el tema. De seguida vençarem les opcions, però ja podeu votar-les al grup de WhatsApp. I nosaltres ho hem convertit també en la pregunta del dia. Ens esteu compartint els vostres desficis rockers. Però ara toca el mini-quiz. El d'avui, Sergi, també és ben rocker?
8: Doncs sí, perquè celebrem la publicació del nou disc dels Rolling Stones. Ja és una realitat, Praying Tongues és el 25è disc dels Rolling Stones, 14 tracks fidels al so de la banda britànica amb col·laboracions de convidats com Paul McCartney, Robert Smith de The Cure, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, entre d'altres. Déu-n'hi-do, eh? També inclou alguna gravació del bateria del grup, Charlie Watts, mort el 2021. I d'aquí una estona sentireu l'anàlisi d'en David Talleda, que s'ha fet la gran escoltadissa aquest cap de setmana.
7: Ara, però, el que heu de fer és demostrar coneixements.
8: És el company inseparable de Mick Jagger al capdavant dels Rolling Stones des de la seva formació al 1962? Efectivament, en Keith Richards. Però quin és l'animal de companyia preferit d'en Keith Richards? Gossos, gats, periquitos, hàmsters, potser? Doncs la veritat és que els gossos, de fet, en Keith Richards n'ha tingut diversos a la seva vida.
7: Recordeu que un any en la vida d'un gos equival a 120 anys en la vida de Keith Richards.
8: El gos que tenia durant la dècada dels 70, ara ja està enterrat i segurament el següent també, i el següent, tenia un nom particular. La pregunta és la següent. Com li va posar Keith Richards al seu gos de nom? A. Jagger, B. Sífilis, C. Sancho o D. Xupnigurat.
6: 638-68-4565. 638-68-4565.
7: Com li va posar Keith Richards a un dels seus gossos? A. Jagger, B. Sífilis, C. Sancho o D. Xupnigurat. Entre els encertants sortejarem el joc de taula Romanicum, un joc de cartes d'autoria catalana que m'ha encantat perquè és l'equilibri perfecte. les il·lustracions del romànic català, de miniatures medievals catalanes, amb els seus àngels, dimonis, Déu, Jesús, sants, també hi ha batalles, això crec que és una mica la imatge de Mallorca, però cada una de les cartes està mesclada amb un meme, alguna referència a la cultura popular, i la mecànica és rotllo Dixit. Dixit, heu de tenir...
8: Ah, com mola!
7: Heu de fer servir la imaginació per trobar lligams en cada una de les cartes que apareguin, i ja poden ser aquests, a la portada mateixa del joc, apareix Jesús allí, com si fos un pantocràtor.
8: És un pantocràtor, sí.
7: Amb les seves teles, el seu llibre a les mans, la seva mandorla, el seu al·lo, però sempre amb alguna broma inclosa, alguna referència, alguna cosa anacrònica, i això és el que us permet jugar. De fet, d'aquí una estona parlarem amb l'autor, en Joan Marc Lufent, i la il·lustradora, que en som fans, la Viena Ventolà. Vindrà la Laia Vidal, pels qui l'enyoréssiu.
8: Vindrà la Laia ara d'aquí una estona.
7: A la següent hora de programa.
8: Us ha d'esperar una horeta.
7: A comentar-nos aquest joc de taula. Aneu responent a la pregunta del dia. Recordeu que les opcions són A, B, C o D, i de seguida direm quina era la correcta i qui s'endú aquest joc de taula. Teniu temps per participar mentre en Pau Vallvé no calli. Ens canta Aquest cop sí.

0: Un minutet passa de 3 quarts a 9 del matí. Aquesta cançó que sentim és novíssima, de fa pocs dies. Divine Intervention, intervenció divina del novíssim disc dels Rolling Stones, que el nostre company en David Talleda s'ha escoltat de dalt a baix aquest cap de setmana. I ara de seguida, després de les 9, sentirem la seva anàlisi. També sentirem la Laia parlant de jocs de taula. De fet, analitzant el joc que estem a punt de sortejar, Sergi, perquè teníem pendents de resoldre el miniquiz. Mira, és que molt entrant els dibuixos, aquest, és que és Ramon Llull, no?
1: Totalment, amb una columna al costat.
0: És un joc que es diu Romanicum, que és tot l'univers del romànic català, i també no només d'esglésies i de temples, sinó que apareixen la conquesta de Mallorca, Ramon Llull, animals, aquí la gent cremant-se a l'infern, aquí una...
1: Sí, però contenta.
0: Sí, sempre, home, sempre content. Va, moren els crucifixos que la persona està...
1: Com super serena.
0: Sí, no contenta.
1: S'està dessagnant, però... s'està desprenint la mà, però és igual.
0: Ok, doncs aquesta és l'estètica d'aquest joc de taula, Romanicum, que es pot recordar al Dixit en la mecànica i que mescla... Mira, el típic majestat batlló que hi ha al NAC, però...
1: Vestit al Barça.
0: La samarreta, que l'original crec que ja és blau i vermella,
1: sí,
0: aquí
1: sí,
0: mesclada,
1: sí.
0: Perquè es fa una idea de com és de guai aquest joc de taula. Les il·lustracions són de la es diu Viena, l'autora... Viena Ventolà, i l'autor del joc és en Joan Marc Lufent. Sentirem les seves paraules d'aquí una estona.
1: No, però hem de dir qui l'ha guanyat.
0: Sí, resolem el miniquiz.
1: Vinga, la pregunta era com li va posar Keith Richards al seu gos de nom. Les possibles opcions era A, Jagger, B, Sífilis, C, Sancho, o D, Shub-Niggurath, i la resposta correcta era la B, Sífilis. Hem rebut 89 respostes, de les quals 81 han estat correctes. Per tant, cal generar un número de l'1 al 81. Ho farem a través del portal random.org. El número que ens ha generat és el 60 i correspon al Quino, que ens ha enviat un WhatsApp des d'un número acabat en 69. Quino, felicitats.
0: Felicitats, Quino Gràcia, oient històric. T'endús aquest joc de taula a casa teva, en Romanicum. Ara són les 8:48. I la Katy Perry ens porta els seus focs artificials de bon matí. Firework per acabar-vos de despertar del tot. Do you

0: tanca la finestra la cultura i l'humor al mes de juliol. Els experts estiu, cada matí, de 8 a 10.
1: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
2: I avui arrenquem la setmana de Worse Than Ever amb un tema de l'estiu que ens farà moure el cul. I és que de cançons que ens parlen d'aquesta part del cos, on acaba l'esquena, n'hi ha moltes. Els Oques Grasses, per exemple, tenen la seva. De fet, els usurencs li tenien dèria al cul, perquè més enllà d'aquesta que es titula així, cul, també tenen aquella altra titulada Cara de cul. A ells l'any passat se'ls hi van afegir els Catarres, que també ens van enviar a prendre per allà. Més cançons de culs. La gran dels Farelo també té falera per parlar de culs. Tú te quedas ahí la esquina escondido porque has perdido este culo. Ya ni me puede escuchar. I més enllà de les nostres fronteres també han parlat de culs. Ho va fer, per exemple, amb Pitbull. Black Eyed Peas també es referien al cul quan deien my humps, o sigui, les meves gepes o corbes. Però no, avui el que us punxaré és una cançó que parla de moure el cul, tot i que dirigint-se al cul amb un altre nom, Cucu. La cançó concretament es deia Mueve tu Cucu i era d'un tal Mi Ciego. I quan dius Mi Ciego, dius, de què em sona Mi Ciego? Mi Ciego, Mi Ciego, em refereixo a Joaquín Mi Ciego, que era el fill de la Betty Mi Ciego, aquella cantant nascuda al Perú que va representar Espanya a Eurovisió l'any 79 amb el tema Tu Canción. Per cert, van quedar en segona posició, eh? El nano va voler seguir els passos de sa mare, però només es va fer conegut per aquest tema una mica infecte, consistent a repetir Mueve tu Cucu. Jo diria que diu Cucu com unes 34 vegades i, a més, per parlar-ne de com el mou el Cucu una negra del Caribe. Més enllà diu, l'espanyola cuando baila, l'espanyola cuando besa, ya se sabe que besa de verdad, y es que no la compare, pero l'espanyola sabe de la misa más de la mitad. Bé, amb lletres com aquesta i amb d'altres havia d'aparèixer tard o d'hora a la Worse Than Ever aquest tema. De Mi Ciego, Mueve tu Cucu. Endavant.

0: La veritat és que jo lamento que no tenim la mateixa audiència que teníem fa uns mesos enrere, perquè a hores d'ara ja m'hauríeu insultat fortament per això que us acabo de llançar.
1: Els has convertit, canvi... els has convertit a tots.
0: Sí, sí, vols dir?
1: Sí.
0: No ho sé, sisplau, comenteu aquesta cançó. No, em nego a creure que us ha sentat bé això que acabo de posar. Eh?
1: I ens, al llarg de la temporada, ja sé que ara potser hi ha menys gent perquè esteu de vacances, tot i que molts ens escolten de viatge, al llarg de la temporada heu celebrat dues seccions en les quals teníem una mica de por que trontollessin o no acabessin d'arrencar. Una era la confessió i l'altra era la cançó IA. Us han encantat, gràcies. No sé si n'hi haurà més al setembre, però...
0: La confessió jo crec que ja ho hem dit tot el que havíem de dir, sí. Sincerament.
1: Deixa'm... tinc una última confessió per fer.
0: Digues.
1: Jo, diguéssim, com un 93% de les meves me les vaig inventar.
0: Oh, quina barra!
1: De la baix. Oh, hi vaig posar un carregament de pa industrial per sobre d'un formatget, un tranchete.
0: Bé, no passa res.
1: És el moment de recollir algunes de les millors cançons IA de la temporada que us escrivim i que us musica la IA. Avui us dediquem, us portem, recuperem la que la Laia li va dedicar a la Rosalia. A veure què us sembla.

0: Pe, que ja són les 9!
1: Activem-nos! Que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Seró! Ai, gats!

0: si fa no fa Rapunzel amb la Ludwig Van, que no poden faltar aquí als matins sindicat, aquí als experts d'estiu, aquest nou format d'aquesta temporada que us despertarem cada dia de juliol fins les 10 del matí, aquí amb la companyia dels oients, també d'en Sergi Vives. Bon dia.
1: Bon dia,
0: mira,
1: Roger.
0: Ens escriu l'Elga, la nostra oient oficial noruega.
1: Que per ai, cert, em sap greu, Elga.
0: Sí, ens va enviar fotos del Cruïlla, és a dir, quan la seva selecció s'ho jugava tot, ella sí. No era noruega, era a Catalunya, veient concertets. Gràcies, Elga, per visitar-nos.
1: Veia Tongo, que els hi va caure també a Noruega.
0: Ah, explica'm.
1: Home, un dels gols d'Anglaterra va ser després que la pilota impactés contra l'Spider-Cam. Saps aquesta càmera
0: sí,
1: que se subjecta amb cables?
0: Sí, es diu Spider-Cam. Sí. Ara m'està agradant molt, això.
1: Clar. La pilota va tocar un dels cables sí. I, posteriorment, va acabar amb gol anglès.
0: Què?
1: I li van donar, eh?
0: Però com pot ser que no hagi vist el TikTok ni enlloc,
1: doncs,
0: això?
1: Doncs sí, és bo que sí.
0: Oh, ara miraré la repetició.
1: Mira tu, perquè, bueno, clama al cel, m'he millor dit.
0: L'Elga, que diu una mica trista que tot hagi acabat, però emocionada d'haver arribat tan lluny.
1: Bé. Doncs sí.
0: Molt bé, Elga! I ara cantarem la cançó... Haaland, Haaland, Haaland. Bé, aquesta
1: cançó?
0: Aquesta
1: cançó, això?
0: Sí, tio, tot l'estiu que ja té lletra i tot,
1: què
0: que
1: dius?
0: Que, home, busca Haaland Song.
1: Hòstia, ara la busqué.
0: És una de les cançons de l'estiu, eh? La pots posar com a... Bueno, ja trobarem l'excusa quan tornem a parlar de Noruega.
1: Val.
0: Bé, doncs, Elga, una abraçada i ens sap molt greu la injustícia. Bé, són les 9:04, la resta de vosaltres podeu seguir pronunciant-vos, somicant o celebrant aquí mateix.
2: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
0: Ja sabeu que aquí ens encanta parlar de qualsevol mena d'origen, identitat nacional, sempre sense cap mena de respecte, perquè ningú tria on neix. Només faltaria que ara haguéssim de fer diferències o respectar, no?
1: No, i cadascú que se senti, si us voleu sentir noruecs, és la vostra decisió.
0: Bé, ara el que heu de fer és entrar al grup de WhatsApp i clicar, heu de decidir la cançó de les 10, la que serveix per cloure el programa, sempre la trieu vosaltres, sempre a partir de les 4 cançons que us llencen Sergi, inspirat en...
2: L'efemèrdida.
1: Doncs sí, un 13 de juliol, com avui de l'any 1985, us ho estan dient tot el programa, se celebrava l'històric concert de Queen a Wembley durant el Live Aid.

Els concerts de Live Aid van tenir lloc a Filadèlfia i Londres per recaptar diners per les persones que se passaven gana a l'Àfrica. Ara ja es veu que ja no passen gana després d'aquests concerts. I van participar els millors grups de l'escena mundial. I van participar, per exemple, The Beach Boys, Paul McCartney, Tina Turner, Elton John, David Bowie, The Who, Eric Clapton, Bob Dylan, entre d'altres. Però els 20 minuts d'actuació de Queen van ser alguns dels més recordats. Fins al punt que es considera aquell concert, el de Queen, com una de les millors actuacions en directe de la història del rock. És per això que avui us proposarem que voteu entre 4 de les cançons que Queen va interpretar aquell 13 de juliol al concert de Live Aid de Wembley. No inclourem el Bohemian Rhapsody que escolteu perquè només van tocar la part inicial. La primera cançó que us proposem és Radio Gaga. Oh!

Aquest va ser el primer tema que van donar Mercury després d'aixecar-se del piano on es va asseure per interpretar la part inicial d'aquest Bohemian Rhapsody, davant d'un públic completament entregat que anava picant de mans de forma participativa, tal i com convida a fer la tornada d'aquesta cançó. Mercury va començar a deixar clar que aquella no seria una actuació més. Acte seguit van venir aquells exercicis d'improvisació que Freddie feia amb el públic. Cada vegada més complicats, i després d'això va venir Hammer to Fall.

Això sona de nassos i és el directe d'aquell dia, eh? Sona brutal. Cançó escrita pel guitarrista Brian May per l'àlbum The Works de l'any 84, que remetia al Queen dels orígens, aquell en el que la banda apostava per una sonoritat més propera al hard rock, un tema que ens parlava dels perills d'una guerra nuclear. Més temes que van tocar Queen al concert de Live Aid. Sing it!

Wembley va esclatar amb els primers compassos d'aquesta cançó que se'n diu un dels himnes més reconeixibles de Queen, basat també en la connexió entre la banda i el públic, que va marcar el ritme de la cançó picant de mans. Això és el We Will Rock You, la penúltima cançó que va tocar el grup britànic, i és que l'última va ser aquesta altra.

0: La cançó que Freddy i companyia van escollir per tancar aquells prop de 20 minuts gloriosos de la història de la música va ser el We Are The Champions, aquest tema que van passant els anys, però que segueix sonant cada vegada que un equip celebra la victòria d'una competició esportiva. Teniu quatre temes que Queen va interpretar al concert de Live Aid a Wembley l'any 1985. Quin voteu per tancar el programa? Radio Gaga, Hammer to Fall, We Will Rock You o We Are The Champions?
1: La decisió és vostra, guanya de bastant Radio Gaga i en segona posició We Will Rock You, cançons que recordem d'aquell llunyà i mític concert Live Aid que es va celebrar un dia com avui de l'any 1985. A les 10 sonarà la que hagi plegat més clics entre vosaltres. Ara seguim amb més històries musicals, com aquest diumenge sense drama que ens canten els Catarres i de seguida el nou disc dels Stones amb el retorn als experts d'en David Tallada.

0: El nostre amor no ha marxat a vacances. Al mes de juliol, els experts estiu. Cada matí, de 8 a 10 a ICAT. Els experts estiu.
1: Passen 12 minutets de les 9 del matí i mentre nosaltres, els mortals, anem dient una expressió que ja s'ha fet popular, que és aquella de quin món deixarem amb Mick Jagger i en Keith Richards. Doncs mentre anem dient, els Rolling Stones ens han deixat un nou disc d'estudi que ara analitzem amb l'anàlisi d'en David Talleda i declaracions de Mick Jagger i Paul McCartney i també del comentari d'Eric Vinaixa, que és tan fan que celebra el Nadal el dia 18 de desembre, que és el dia de l'aniversari d'en Keith Richards. Caram, això és tot veritat. Escolteu la història que ens explicarà en David Talleda.
2: Bon dia, família experta. Ara us demanaria, si us plau, que us aixequéssiu per rebre com cal ses majestats satàniques.

Fa unes quantes moltes dècades, cada cop que els Rolling Stones sortien de gira, s'acostumava a dir que aquella podria ser l'última. Des de llavors n'han fet moltes més i encara cap al camí han perdut dos dels membres originals, recordem el baixista Bill Wyman, que va desertar el gener del 1993, i el bateria Charlie Watts, que va morir l'agost del 2021, la banda britànica resisteix el pas del temps, que no de les arrugues, i continua en actiu, tot i que aquest 2026 els dos motors principals de la banda, Mick Jagger i Keith Richards, faran 83 anys. Potser conscients que ara sí que no els queda molt de futur professional per endavant, per l'efecte que s'han posat les piles per demostrar al món, si cal, que la seva creativitat no s'ha pensit. Després de tots els discos mediocres que van publicar als anys 80 i 90, el 2005 es van despenjar amb A Bigger Bang, que tampoc no era per tirar coets. Des de llavors, llargues vacances fins al 2016, que van treure Blue and Lonesome, versions de clàssics del blues, i els últims 3 anys, del 23 al 26, han aconseguit firmar dos treballs excel·lents, Hackney Diamonds i Foreign Tongues, el 25è de la seva carrera i que es va publicar divendres.

0: Si a Hackney Diamonds la llista de convidats es nodria d'Elton John, de Stevie Wonder, de Lady Gaga, Ben Montaigne i Paul McCartney, a Foreign Tongues les col·laboracions també són espectaculars. Chad Smith, bateria del Red Hot Chili Peppers, Steve Winwood, Robert Smith de The Cure, Paul McCartney, que repeteix experiència en aquest tema titulat Covering You. Així és com ell ho va viure.
1: Well, it was all one day.
2: Bé, aquestes dues cançons dels dos discos es van fer el mateix dia, però va ser molt excitant perquè normalment no toco en sessions de gravació per altra gent. Va ser bonic presentar-me a l'estudi amb el baix i poder dir: què voleu que faci? A quin ampli l'endollo? Comences a tocar, ells t'ensenyen la cançó i jo començo a pensar: estic tocant amb els Stones? Em sentia molt satisfet perquè era com: uau, és en Mick. Oh, és en Keith. Oh, és en Ronnie. Va ser molt excitant i el millor és que tot el que jo havia de fer és tocar el baix i mirar de no equivocar-me.

0: Però la gran sorpresa per a molta gent ha estat les dues cançons en què hi ha participat Robert Smith. Una és aquesta que sona, Divine Intervention, on toca la guitarra, i Never Wanna Lose You, on fa segones veus i toca teclats. Possiblement, de totes les col·laboracions, aquesta no estava prevista i va arribar per casualitat, ho explica Mick Jagger.
1: Crec que va ser l'Andy qui el va convidar a l'estudi a escoltar algunes de les cançons, perquè pràcticament ja ho teníem tot fet. Crec que ja havien gravat totes les veus, tot just estàvem escoltant per veure si hi havia alguna cosa que volíem afegir. Andy el va convidar a l'estudi i quan jo vaig arribar, ell ja hi era. Li vaig dir, no ens coneixíem, encantat de conèixer't, no ens havíem conegut abans. Llavors va ser quan l'Andy li va dir, fem alguna cosa, del tipus, vés i canta alguna cosa, Never Wanna Lose You. Canta en aquesta cançó i toca la guitarra Divine Intervention. És un lick indie on ell toca.
0: Aquest Andy que cita Mick Jagger és Andrew Watt, el productor del disc i que des de fa temps té contacte amb Robert Smith. De fet, el líder de The Cure inicialment es va sentir tan cohibit i tan insegur que va rebutjar l'oferta i van ser necessàries unes quantes cerveses per acceptar la invitació.

0: Un dels moments emotius del disc arriba amb la cançó número 8, Hit Me in the Head. I ho és perquè hi apareix Charlie Watts en una de les últimes sessions que va fer abans de morir. Destacar també Ringing Hollow, que pot fer l'efecte de ser una cançó d'amor quan en realitat, sense ser una cançó anti-Trump, tracta sobre la situació política i social als Estats Units. Per molta gent, aquest és el treball perfecte per posar punt final a la carrera dels Rolling Stones, però volem conèixer l'opinió d'Eric Vinaixa, possiblement el fan més fan de la banda britànica, o és tant que celebra Nadal abans d'hora.
1: 18 de desembre, jo celebro el Nadal el dia que va néixer Keith Richards. No és cap conya, vull dir, obrim torró, els meus regalos, una setmana abans que el resto de la humanitat, el 25 i el 18. Estic a punt d'entrar a l'any 83 després de Keith.
0: Després d'aquesta confessió ha arribat el moment de la prova del cotó.
2: Era un misteri a veure què farien esta gent.
3: I la veritat és que diria que els Stones han tornat, però seria mentida perquè els Stones no han marxat mai. El que trobo increïble és l'actitud que tenen davant de les cançons, davant de la música que fan. És un disco que remunta a moltes atmosferes, a moltes coses que ja han fet, però des del segle XXI. No? La producció és molt moderna, la producció està molt oberta, guitarres molt paranormalitzades, veus a vegades saturades, però ells no deixen de fer rock, blues, country, balada, funk. Hosti, inclús acaben en una versió de Chuck Berry a pèl, com si fos una versió maquetera, saps? Gravats ahir a l'estudi mateix per a passar-se-ho bé. Trobo que és un disco que tinc moltes ganes de tornar a escoltar perquè les sensacions són molt bones. Hosti, estic molt emocionat del que són capaços de fer, de qualitat, de les cançons, del que transmeten, sobretot el que diu al principi, l'actitud i l'energia dels putos Rolling Stones. Sonen els Rolling Stones dels 70s, dels 80s i algo dels 90s. Sí que m'atreveria a dir que és un disco més Jagger que Richard, tot i que està bastant compensat a nivell de cançó. I com no, pues, també faltava la versió de Keith Richards amb la seva balada, com ja mos té acostumats, amb aquella veu que és llei, que és veritat, que és sabidoria de la música dels últims 100 anys. Sí que molt content i espero que vosaltres també disfruteu d'este nou disc dels Rolling Stones, igual que ho he fet jo. Salut i música!
0: Rolling Stones es tanca amb una versió del Beautiful Delilah de Chuck Berry, una de les dues cançons que no firmen els Rolling Stones. L'altra és You Know I'm Not Good, un original d'Amy Winehouse.

0: els experts i cat.
1: Quart i 5 minuts de 10 del matí, oients, mala notícia, ha mort als 78 anys l'actor neozelandès Sam Neill, el rostre emblemàtic de tantes pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig, Memòries d'un home invisible, i potser per això ara hem punxat la cançó de Jurassic Park, que també gran fama va adquirir, o encara més, amb el paper del paleontòleg Alan Grant a la pel·lícula Jurassic Park. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista que li van fer aquí, a Catalunya Ràdio, al programa El Suplement, quan va rebre el Premi Honorífic. Jo el vaig veure de prop, també, al Festival de Sitges.
2: Impressionava?
1: Te n'adones que totes les estrelles són persones, també, quan passen pel teu costat. I de vegades penso, soc més al jo, que és tan raro, no? Bé, recuperem les paraules d'en Sam Neill quan va passar pels micròfons de Catalunya Ràdio.
3: I guess it put me on the map. When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
4: Suposo que em va situar en el mapa. Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen, mira, és el paio de Jurassic Park. I penses, pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
3: Look, I'm grateful to have made it and...
4: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. I sempre és genial que et reconeguin per alguna cosa. Va ser una pel·lícula molt divertida de fer i és un molt bon exemple d'una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
2: Home, ho has devingut, sense cap mena de dubte.
1: De les meves pel·lis preferides. De fet, crec que és la primera pel·li per adults que vaig anar a veure quan jo no ho era, perquè devia tenir 9 anys, però...
2: Sí, perquè això és del 93, crec que és.
1: Sí, o 94, que en devia tenir 9. La primera pel·li ja pel públic adult que vaig anar a veure al cinema doncs va ser Jurassic Park, i allí vaig descobrir Sam Neill, que ja veieu que tenia una carrera anterior també importantíssima, però que va esclatar, com ell mateix acceptava, en aquest paper protagonista, a la pel·lícula Jurassic Park, i així se li va quedar, no?, una mica el paio de Jurassic Park. Crec que el Richard Attenborough se li va quedar com el senyor... Richard David? Bé, el senyor, l'avi de Jurassic Park, se li va quedar, malgrat ja tenia una carrera molt llarga anteriorment, i en Sam Neill també se li va quedar com un dels científics de la pel·lícula Jurassic Park.
2: És així.
1: Doncs és la història de Sam Neill, que ens ha deixat avui, nascut a Irlanda del Nord, es va traslladar amb la seva família a Nova Zelanda quan tenia 7 anys, i un cop convertit en actor es va moure a Austràlia, i més enllà del cinema va protagonitzar també la minissèrie Merlin, molt a tenir en compte, aquesta pel·li sobre mites artúrics centrada en la fantasia de Merlin, i va formar part del repartiment de les dues primeres temporades també de Peaky Blinders. També el vau veure a El Piano amb la Holly Hunter. Aquesta passava a Austràlia, si no m'equivoco.
2: Mira, allà a la vora d'on era ell.
1: I a més, alguns experts l'han qualificat com una de les millors pel·lis de la història. Doncs també hi era allà Sam Neill. Va fer un recorregut també en pel·lícules que el va fer rebre nominacions als Globus d'Or, també als Premis Emmy. Li van fer un reconeixement no només a Sitges, com dèiem ara, que ens toca a prop, sinó també al Festival de Cannes. I fa 3 anys va anunciar que s'estava sotmetent a quimioteràpia per combatre un linfoma. Tot i que l'abril passat va comunicar que ja estava lliure de la malaltia, doncs hem rebut aquesta notícia del seu entorn. L'actor ha mort avui de manera sobtada i inesperada a la ciutat de Sydney, envoltat de la seva família. Sam Neill, als 78 anys, que ens ha deixat avui. Ara són les 9:23. Mira, en Salva, que diu, no us deixeu de banda, Event Horizon, una pel·li de... A mi em va terroritzar. Aquesta sí que jo no crec que no tenia la de part veure, perquè em va fer molta por, Vaig tornar terroritzat a casa, però ja...
2: Era protagonista, ell, d'aquesta pel·lícula?
1: No, perquè eren més joves, però ell era més una de les primeres víctimes que veies. Una pel·li de terror especial, és a dir, molt de terror inverossímil i a la vegada que passa a l'univers.
2: I això no m'agrada gens.
1: Molt lluny de casa. Molta por em va fer. I en Salva diu Possession, mira, que sí que el podeu veure molt jove, una pel·li de possessions infernals que en aquest cas rebia la que era la seva dona a la ficció. Ell era un marit que no sabia què fer amb una dona doncs,
2: posseïda
1: per el dimoni. Ho ens diu també En la boca del miedo. Gràcies, Salva, per afegir-nos 3 pel·lícules de la filmografia de Sam Neill, que ens ha deixat avui als 78 anys.

0: Mr. Electric Blue ens canta en Benson Boone per anar-nos acostant a 2:15 del matí, moment en què obrirem l'actualitat de la jornada. Abans, però, tenim més temps per més històries musicals amb l'arribada d'un capítol més amb Blai Mercè i la seva història dels últims 20 anys. Enguany que en fem 20 a ICAT i que aquest mes de juliol us oferim 20 programes bonus d'experts estiu, doncs en Blai va passant dia a dia, any a any. Bon dia, Blai.
1: Bon dia, experts. Avui viatgem 15 anys enrere, aquell llunyà ja 2011, l'any de la primavera àrab, de la mort d'Amy Winehouse o de l'accident de Fukushima. A casa nostra, a nivell musical, va ser l'any que Manel publicava el seu segon disc, 10 milles per veure una bona armadura.
2: Hem volgut, permet-me suposar, que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial...
1: I qui també superava la difícil prova del segon disc era el grup de Sant Sadurní d'Anoia, Anna Roig i l'Ombra de Tonxian. Després d'un primer àlbum que va suposar una revelació i els va donar moltíssims premis i que va sonar moltíssim també a ICAT. Jo recordo personalment l'Albert Puig, que no parava de punxar aquella cançó Corro sota la pluja al Delicatessen.
3: Això es deia Corro sota la pluja.
4: Corro darrere un somni que no sé si tinc davant.
1: L'Anna Roig, de mare francesa, ens va fer veure que la chanson i el pop català podien fer match.
4: Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París.
1: Recordarem, doncs, aquell segon disc i el single que va donar títol a l'àlbum, Bigoti vermell, que sonava així.
4: Per transformar en divertits aquells moments que no van ser...
1: Bigoti vermell, de l'Anna Roig i l'Ombra de Tonxi.

0: Dos quarts en punt, moment d'actualitzar-nos, dos quarts de deu, Sergi Vives, que hem de saber per avui, que és dilluns, avui és dia 13 de juliol.
1: Que ja tenim aquí la tercera onada de calor de l'estiu, que s'allargarà com a mínim fins dimecres. S'esperen temperatures que superaran àmpliament els 40 graus. Els bombers han reforçat el dispositiu a tot Catalunya perquè hi ha 72 municipis en risc extrem d'incendis. En els primers 9 dies de juliol, el cos ha hagut de fer front a gairebé 400 focs de vegetació. De fet, els bombers han treballat tota la nit amb 270 efectius i gairebé 90 dotacions terrestres per contenir l'incendi forestal d'Aiguamúrcia. A l'Alt Camp, el foc ja ha arrasat més de 100 hectàrees i es manté el confinament de 2.500 veïns de la zona. Aquest ja és el tercer incendi al municipi en només una setmana. Celebra, mentrestant, fins als 13, el nombre de víctimes mortals de l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. L'última és una dona britànica de 93 anys que va morir ahir al vespre a l'hospital. També consten 10 desaparicions. Els bombers han pogut estabilitzar l'incendi, que ja ha cremat 7.000 hectàrees, i avui el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament del foc. Canviem de qüestió. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu al santuari de la Fontcalda, a Gandesa, a la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Abans del migdia, un home va morir ofegat a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. I acabem explicant que el govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista, home, que menys. Pedro Sánchez creu que l'expresident espanyol avergonyeix Espanya i diu que són declaracions xenòfobes.
0: Les 9 i 31, Sergi, que no t'esperava saber avui.
1: Doncs que tot just a un mes exacte, menys un dia de l'eclipsi de sol, ja estem començant a conèixer com afectarà la fauna i la flora aquest fenomen astronòmic. Laboratoris com el d'Ornitologia de Cornell asseguren que durant l'eclipsi moltes aus deixen...

0: I està disposada aquí, de seguida ens parlarà d'un joc de taula, que és el seu negociat.
1: M'ha jugant a taula, joc de taula tots aquests dies, què et sembla?
0: Més música, vinga. Són la Naina i un duet que no és valencià.
1: No sé, és un quiz, això?
2: La Formiga.
1: Però allò sí que és valencià.
2: No, Figaflaues.
1: Ah. Veus?

0: Escoltes ICAT. T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT. A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo, què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere. Els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki. I l'exposició Feminismes Fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
3: Els experts d'ICAT. Escolta la ràdio i esmorza.

0: Ha estat venir la Laia Vidal i que Soni Manel.
1: Almenys sí que ens ha punxat a l'absis romànic més famós de la música pop catalana, que no pas de l'arquitectura. Parlem de romànic català, que ja compta amb el seu propi joc de taula, i no és el que us imagineu, no cal saber massa història de l'art, ni d'arquitectura, ni de geografia. Estem parlant d'un joc més imaginatiu. Són cartes que tenim aquí sobre la taula, mecànica simple per entretenir aquests vespres calorosos d'estiu, i que a més ens podem endur de vacances perquè és bastant portàtil. Se l'han dut el Quino Gràcies, l'ha guanyat.
2: Ah, molt bé, enhorabona, Quino.
1: És un oient històric, eh?
2: I tant, i tant.
1: A més, ell és de les comarques de Ponent, per tant, segur que en saben allà de romànic català. Sí.

0: té més apropet, no?
1: A veure, ja he dit a l'hora anterior, quan estàvem fent el miniquiz, que m'ha encantat totes les il·lustracions. Jo sempre dic que, mira, els jocs, a mi m'interessa la mecànica, el repte, el desafiament, la consecució dels objectius, més que no pas l'ambientació. Però aquest... i l'ambientació
0: està que és molt,
1: molt ben pensada i cada carta és una obra d'art. Es titula Romanicum.
0: Exacte, és un joc de manufactura catalana i el publica l'editorial abrenca Dau i Au. I perquè ho situeu, és un joc tipus Dixit, eh? En Roger ho deia una mica, és aquests jocs imaginatius d'aquest... El mateix subtítol del joc ja ho diu, joc de les relacions impossibles. L'estètica, que tant li agrada al Roger, d'aquest joc romànic, a mi també m'agrada molt, és completament d'art medieval, amb tot de cartes, amb il·lustracions precioses de la Viera Ventolà, i a més, totes elles tenen una frase inspiradora. La mecànica del joc és molt senzilla, es revelen dues cartes, cadascuna amb una imatge d'aquestes del romànic català, i cada jugador ha de pensar tres paraules que uneixin allò que veiem a les dues cartes.
1: Penseu que quan la Laia diu imatges del romànic català, també li podríem dir memes, perquè cada carta està feta amb tota la tècnica i en tot el virtuosisme per transportar-nos al cel, a l'infern, als àngels, als monstres, a les batalles, a Ramon Llull, que és aquesta d'aquí, però cada una té algun anacronisme, alguna referència
0: ara anem.
1: A l'actualitat. És realment... Sorniosa, també.
0: És que, de fet, el que us dic que heu de pensar tres paraules han de ser, això com el Dixit, el més originals possibles, però que es puguin endevinar. És dir, més puntuació si algú l'endevina, menys puntuació si l'endevina tothom, perquè és massa evident.
2: Val.
0: Però què passa? Això que deia en Roger... El que sol aparèixer a la imatgeria medieval costaria, a priori, de relacionar amb la nostra vida i costarien de buscar paraules que fossin de referents comuns entre tots els jugadors. Per tant, totes les cartes incorporen un element contemporani, que és el que ha d'inspirar els jugadors a pensar les tres paraules. Per això es parla de relacions impossibles, del subtítol del joc.
1: De fet, la paraula relacions impossibles ja té certa lligam amb el surrealisme, en el sentit de l'escriptura automàtica o les lliures associacions.
0: Exacte, dona molt, amb la imaginació va molt bé, no?
1: De fet, crec que és millor que el Dixit, perquè el Dixit juga a la carta, mai millor dit, del surrealisme, són imatges 100% surreals, oníriques, de somni, però aquí aquest joc té més consistència, perquè dins del surrealisme hi ha un lligam.
0: Sí, va cap al mem, també. Mira, en Roman Aixandri és el coautor del joc, juntament...
1: Es diu Roman.
0: Sí, juntament amb en Joan-Marc Clofent. Sentim-lo, mira com ens explica.
3: Llavors els pots relacionar amb elements vitals personals, per exemple, amb pel·lícules que hagis vist o amb elements amb els que t'hagis relacionat, inclús amb els companys. Llavors, Joan-Marc va tenir la gran idea d'apostar pel romànic com a element visual, tenint en compte que el romànic és un estil gràfic desenfadat. Va plantejar que si se posava un element descontextualitzat, que seria l'element a relacionar, podria tenir un punt de trencador. Llavors, en aquest cas, Viena va haver d'integrar això perquè l'element contemporani o extemporani fos l'element a relacionar.
0: És que una mica el romànic, no trobeu, està de moda, o almenys això sembla. I hem aprofitat per preguntar en Roman per què creu que funciona també aquest lore en l'actualitat.
3: El romànic és un art que ens interpel·la a nosaltres i que se pot fer servir en l'actualitat, o es fa servir, tal com, per exemple, fa molt bé Pau Inarejos per a fer memes, perquè és molt caricaturesc el romànic, és l'avantatge que té, i van partir d'això, d'agafar referències del romànic originals i canviar-ne el significat de les propostes per adaptar-les al que estan fent en la vida quotidiana en l'actualitat, no? És a dir, l'objecte descontextualitza l'obra i li dona un nou context.
1: De fet, perquè el nostre art medieval, ho admeto, és dels millors del món, però que a nivell global ja es fa servir amb molt de memeo i amb molt de comunicacions a la xarxa, que són molt gràfiques, art medieval de tot el planeta. Vull dir, està bastant a l'ordre del dia fer servir
0: aquestes expressions. Més que mai, no, potser? Sí. Jo crec que sí. De fet, el joc, el Romanicum, té a més diferents modes de joc, a part de l'estàndard, també per jugar en grup, alguns per menors d'edat, fins i tot un per lligar, Roger, això t'agradarà, perquè...
2: Com?
0: Sí, és a dir, tu poses... com que hi ha aquestes frases suggerents que, a més, entren al tema de la conya, tu pots treure aquests temes de conversa en una cita per conèixer l'altra persona.
2: Per exemple, aquesta targeta, no? Què diu, aquesta?
0: Aquesta diu, i a tu, què et fa vibrar?
2: Clar.
0: Exacte, molt i surten típic, uns no sé si són sants medievals o què són, punxant discos, però, no? Com fent
2: de punxar. Sí, al costat de dues taules de mescla.
1: Imagina't, Sergi, que no és una primera cita, és abordar directament a una desconeguda amb educació,
2: sí,
1: però dient alguna targeta, la que et surti ara.
2: Mira, aquesta que deia, o per exemple, per quins records t'agrada navegar?
0: Clar,
1: massa metafòric.
2: Massa,
0: però pots triar la que vulguis. Sí,
1: més.
2: En quin sentit que caldria aprendre dels animals?
1: Ja, no sé si a l'altra persona li va el rotllo. Un altre.
2: A veure, un altre. Qui ens protegirà quan siguem grans?
0: Aquí ja em dóna per molt, eh?
1: L'una a l'altra.
0: És que, a veure, són situacions de parella a partir d'aquestes il·lustracions i és molt interessant per conèixer, doncs, això, les reaccions de l'altra persona.
4: Doctorat en romànic.
1: Mira, aquesta laia per tu, per si algú imagina que vol lligar amb tu i et diu que aquesta targeta.
0: Per quin motiu cal lluitar per les coses difícils?
2: Hòstia, sí, aquí triomfant. I aquesta, Roger, a tu et funcionaria?
1: Qui posa llum a la teva foscor? I prefereixo que estiguem tu i jo, tant a la llum com a la foscor.
0: Oh, que bonic. Caram, Roger, li dona per molt, tot això.
1: Sergi, aquest es pot respondre amb una frase del Simpson. Digues la targeteta.
2: Quina cosa no podries comprar amb diners?
1: Un dinosaure. Sistema que no sap,
0: no sap què fer. Mira, doncs això que dèiem, un dels atractius del Romanicum són les il·lustracions, que en aquest joc són importants. Han de ser inspiradores perquè ens han d'abocar les paraules que escollirem i que els altres hauran d'endevinar. Doncs mireu, hem pogut parlar amb la il·lustradora del joc, ella és la Viena Ventolà, i li hem preguntat per què ens captiva tant l'estètica del romànic avui en dia.
4: Crec que l'estètica del romànic ens resulta suggerent avui dia, precisament perquè és molt diferent al que estem acostumats a veure avui dia. És molt manual, és un estil imperfecte, que no busca que el realisme, que penso que avui dia valorem bastant més, sinó que vol transmetre una escena o una idea de forma clara i directa, però alhora plena d'un simbolisme que no sempre ens pot resultar obvi a primera vista.
0: A veure, és una estètica que, ja ho sabem, omple les xarxes de memes, això que ho deia en Roger, no només a nivell català, sinó a nivell global. Les mateixes cartes del joc amb les imatges completades per frases ens porten a l'humor, més enllà dels temes profuns que també hem vist, i és que ella, la Viena, assegura que els artistes medievals ja jugaven amb l'humor, amb els seus dissenys.
4: Una de les coses que crec que també connecten més amb nosaltres és que, d'alguna manera, tenien molt sentit de l'humor, diferent al nostre, però també bastant notable en quan comences a veure bastantes obres d'aquella època. Per tant, en general, penso que és una època que ens segueix inspirant, encara que sigui a través d'un imaginari popular que s'ha anat transformant amb el temps i a través de la visió particular que té cadascú d'aquella època. I fins i tot l'estètica ens resulta captivadora i cridanera i ens fa somiar i transportar-nos a aquella època.
2: Hi ha una cosa que he vist a les cartes i és que hi ha de diferents colors, el vermell, el groc, el beix, el verd i el blau. Això
0: sí,
2: no
0: crec
2: sé
0: que
2: si
0: no, és perquè són ben variades. Val, però no. Jo pel joc, el mode que hi he jugat jo, no
2: incorporava
0: no,
2: cap
0: no tenia
2: cosa.
0: Cap
1: en el romànic el blau és valuós perquè s'importava de més lluny.
2: Alerta!
0: Ah, aquests pigments, clar.
2: Molt xulo,
0: bé, en tot cas, ens quedem amb aquesta estètica tan captivadora. És el joc, el Romanicum, que s'ha quedat en Quino. Gràcies, avui que li ha tocat el miniquiz.
2: Moltes felicitats, Quino.
0: Si no us ha tocat perquè no sou en Quino, doncs el podeu comprar. El publica l'editorial Dau i Au, que és una editorial, a més de proximitat, de jocs de taula, i que fan les coses aparentment molt ben fetes.
1: Va, Laia, l'última. Respon-me aquesta carta que et poso a la mà. Si tens un desconegut i et diu això.
0: Les lleis sempre s'han de seguir.
1: Digues, Laia.
0: No, només quan són ben legítimes. You look like someone I know.
1: I seguim amb la punt etimològic, que és que legítim té la mateixa arrel que llei, no?
0: Sí, però ja és un altre significat, no?
1: Bé, a 9:46 seguim amb etimologia i també amb música. Ara en Damiano David, que ens canta Talk to Me, tot envoltat d'amics.

0: expert. Escolta la ràdio i esmorza.
1: La Bonnie Tyler, que ens deixava fa escassos dies, el dijous, vam tenir uns moments de record. Sobretot vam escoltar les vostres paraules, oients. Els més fans de la Bonnie Tyler ens compartíeu la vostra relació amb aquesta cantant. Avui, Laia, també ha mort Sam Neill.
2: No tinc el gust.
3: De Jurassic Park.
2: Ah, qui de Jurassic Park?
3: Home, el paleontòleg.
2: I el paleontòleg, aquell senyor més gran.
3: No, el gran no.
1: Aquell era l'empresari.
2: Ah, no. Aquell noi que anava una mica xulo.
3: Que no, portava un barret. No.
2: Ah, de les ulleres de sol?
3: Sí.
2: Ai, pobre, quin greu.
3: És una imatge que tenim molt
2: retinguda. Que ulleres de sol quan
3: que
2: no calia.
3: Que les ulleres de sol i de cop i volta s'aixeca del seu jeep.
2: Sí.
3: Un dinosaure.
2: Ostres, ai, pobre.
1: El meu preferit crec que era el que deies tu de Jeff Goldblum, el que anava de sobrat, el matemàtic, el científic.
3: Aquest sí que ja no el recordarem. Ha fet tantes coses que ja no el recordarem només per Jurassic Park.
2: Crec que
3: ja
2: estava com molt morenot.
1: Sí, no, sí, però és que ja ho és, eh?
2: Ja ho és, és que fàcil posar-se moreno. Sí, ja sé qui voleu dir, ja.
1: Bé, parlant de Sam Neill, per cert, si algú s'ha despertat, no és broma, eh? Mor el Sam Neill de Jurassic Park i de la caça de l'Octubre de Roig.
3: No podré veure l'eclipsi.
1: L'eclipsi és per la gent que segueixi viva d'aquí menys d'un mes, Sergi.
3: 12 d'agost.
1: S'han disparat la demanda d'ulleres, això molt important, perquè he vist oftalmòlegs dient no només us les heu de comprar, sinó quan aneu a la farmàcia, compreu-ne dos o tres. Perquè sempre hi ha algú que potser no es pot gastar 2 o 3 euros i que no tinc una lesió a la vista. Per tant, compreu-ne i regaleu-ne a la gent al vostre voltant.
3: Exacte, els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions. L'única que les produeix de les empreses amb certificació Catalunya avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les. El director comercial de Celestec, així es diu l'empresa, és José Crespo.
4: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
3: De fet, Crespo diu que ja comencen a treballar en l'eclipsi de l'any vinent, que es veurà a part de Catalunya i completament al sud de la península Ibèrica.
4: Serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent. No? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
3: No sé vosaltres, però se n'ha parlat tant d'aquest any que jo desconeixia que n'hi havia un altre el 2 d'agost de l'any vinent.
2: No, totalment, i a més que com és que fins ara no havíem tingut cap eclipsi i ara de sobte en tenim tants?
3: Això és la fi del món, Laia.
2: Clarament, eh?
1: Segurament la resposta a la teva pregunta és molt quantificable i molt i poc opinable.
2: Hi ha una explicació, vols dir, no?
1: Sí, senzillament perquè de fet, és una cosa molt subjectiva, és perquè la Lluna passa davant del Sol, però vull dir que al cosmos li és igual. Bé, les 9:51 minuts, en parlarem més, no sé, al setembre, perquè ja no hi serem el dia de l'eclipsi, però
3: sobretot... Ah, clar, al setembre és veritat.
1: Cobriu-vos els ulls.
3: A veure.
1: Ara sobre la gentrificació per eclipsis, eh? Vull dir, comarques de Tarragona amb gent, diguéssim, ja...
3: És veritat, tothom que va a Tarragona, eh? Dels pocs llocs del país no es pot veure bé.
1: I ara la que ens ocupa també ho podrà veure d'una mica a prop, la Júlia Colom, perquè ens canta des de Mallorca, al costat de la Uineta. Ens canten Transformacions.

0: Els experts amb Roger Saró a ICAT.
1: Les 9 i 54 minuts, benvinguda, Laia. Un grup de rock que t'agradi.
2: Molts.
1: Un.
2: És que aviam, em direu que és pop, no? A veure, els Pets?
3: Home, rock català, clar que sí, molt bé.
2: Doncs els Pets.
1: Una cosa és més gruixuda, més elèctrica, més...
2: Fetus?
3: Bé, molt bé, molt bé.
1: Avui és el Dia Internacional del Rock. Avui commemorem aquell mític concert de l'any 1985, el Live Aid, que va portar les principals espases del rock a actuar de forma benèfica. I d'aquí va sorgir aquest Dia Internacional i nosaltres que us hem demanat la vostra relació amb aquest insigne gènere.
4: No sóc gens rocker, però vaig treballar uns quants anys a un garito de Marina que em punxaven bastant i li tinc carinyo unes quantes cançons. I avui seria un bon dia perquè poséssiu algun tall de Jesucristo García.

0: A mi, personalment, el rock que més m'agradava de sempre, el Rock Hudson, que estava boníssim, actor de Hollywood, i aquesta és l'única samarreta, diguéssim, rockera que tinc, i si us fixeu, és la lletra d'una cançó de Rocío Jurado, perquè se nos rompió el amor de tanto usarlo. Bon dia, experts.
1: Bon dia, experts. Keep on rocking on the free world.
2: Mare de Déu, que boomer.
1: Sí, em considero rockera. Per a mi, el pare del rock and roll no és l'Elvis Presley, sinó que és el Chuck Berry, amb el seu Johnny B. Good. Bandes que m'agraden, m'encanten, les escolto, l'Hortato, La Polla, Siniestro, Leño, Rage Against the Machine, Led Zeppelin, són els meus grans. Iggy Pop, Johnny Thunders, la Patti Smith, d'aquí i també m'agrada molt el Sapo, que ja no toquen, però el guitarrista em sembla que és el Jordi Busquets, que toca molt amb el Quimi Portet i l'Albert Pla.

0: Demà tu sembla que...
1: Ell expert sóc en Xavi... de Castellà Vallès, i la veritat que el rock sempre ha corregut per les meves venes. Hi ha molts estils que escolto, però el rock sempre és aquell que sempre hi és, i si han anat desapareixent estils i ha quedat el rock, alguna cosa deu ser.
2: I ara sí, anem marxant i ho fem amb la cançó escollida per l'audiència per tancar el programa d'avui. És Radio Gaga de Queen.
3: Gràcies per ser-hi, oients. Gràcies per votar l'última cançó, com cada dia. Sergi Vives, fins demà.
2: Fins demà, Roger.
3: Laia Vidal, demà inaugurem la mítica setmana experta dedicada a l'Odissea.
4: Oh, m'encanta. Tinc moltes ganes de veure-la, aquesta pel·lícula.
3: Parlarem de cultura clàssica i, per començar, un especial de demà de la Laia queixant-se del rodatge de Nolan, que no va ser tan ètic com hauria de ser.
4: Bueno, donarem veu a gent que es queixa. Sí, no? Ja sabeu que sóc molt neutral.
2: La Laia queixant-se d'alguna cosa és un estil totalment nou.
4: És això, és una novetat que porto.
2: Sí, sí.
3: El control tècnic, la Mariby Pérez. Ens retrobem demà a les 8 del matí. Una abraçada, oients.
2: Adéu.
4: Adéu.

0: Bon dia, com esteu? Arribació imparable, aquest és el seu moment. Pausa des de Noruega, fent-nos recarregar les piles després del cap de setmana amb el Lose Myself.
1: És estiu, escolta i cant.
0: Vinga, que no es noti que és dilluns, més cançons per empènyer aquest dia de Sant Tornem-hi. El bon grup ara Fruit, del DJ i productor de Tossa de Mar, Cora.

0: Una dona que s'ha agafat amb molta calma aquests últims anys, Miss Extra amb el Right Here, i ara i aquí, des de Cat, anem a compartir l'estrena en solitari després de 15 anys amb Anel, d'Arnau Bellbé.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum defugim.

parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em

Doncs sí, de vegades, la felicitat sembla que costi trobar-la. En cançons així, que tot es veu d'una altra manera, aquí teníem el ritme optimista i positiu dels Quilòmetre Zero. 10 i 17, matí del dilluns, que avança i cat amb les emocions funky de Storm Seodale, 24 Hours.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
3: Hola a tothom.
2: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
4: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
5: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
4: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
6: Fuck is this? Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace trying to diss.

0: clàssics amb Lluna Plena. Històries d'amor que no passen mai de moda. Les relacions breus però intenses a l'estiu que sempre acaben deixant empremta. Va, que això no s'atura, seguim encadenant temes, sentint ara el batec d'aquests xecs amb el ritme boom-bap de Pojoli Nyuk.
1: Juguen amb els dits, dec-dec, em paga el sopar, que et dec. Ells volen beef, bistec, jo només vull xecs.

0: agafant d'aquí i d'allà, però sonant, sempre ella. Madonna revolucionant de nou la indústria musical des d'aquest nou àlbum de música dance. La segona part del Confessions on a Dance Floor i ben aliada amb Sabrina Carpenter des d'aquest Bring Your Love.
1: Escoltes i cas.

La força dels sentiments amb Tyla, l'autora del superhit mundial Water, demostrant que no és flor d'un dia amb aquesta cançó Is It Love. Seguim iCat amb la cantant i rapera catalana experimentant amb la seva veu i diversos estils amb aquesta proposta Tu i jo.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Missatge de l'Aleida i d'Empenta, i que no hi falti, eh? Aquí tenies una altra cançó amb el personal intransferible toc Mamaduixa. Més positivisme amb l'energia ara i el talent inesgotable de Tom Grennan.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Doncs durant aquests mesos de calor la tindrem, enganxada a l'orella. Bons secrets i tortes de sol amb la cançó de l'estiu dicat de Soc un Bemio.
1: És estiu, escolta i cant.
0: Música ara 100% estiuenca dedicat per animar-te a estiu, sona de vacances, amb aquesta motivadora cançó Everything's Fine, d'Aloc i Jennifer López. Everything's fine.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android. No saps ni com...

0: Els somiatruites i un rajola aventurant-se amb els ritmes llatins, amb aquesta batxota que aporta amb el cap ple d'idees i il·lusions.
1: És estiu. Escolta, Icat.
0: 11 i 5 minuts. Anem posant ordre una hora més del dilluns amb dues de les ments més inquietes i creatives de l'actual pronom llatí. La parella divertida i irreverent, Catril i Paco Moroso.

0: Escoltes ICAT.
1: Diuen que estic boig, bo i contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.

0: okay.
1: És estiu. Escolta i cant.

de Flashy, Flashy Scream, marcant el ritme de la nova música urbana amb Imagina, una batxata romàntica que amb la resta dels seus temes portaran en viu el pròxim 8 d'agost al Parc del Fòrum dins el Branch Electrònic Barcelona. Vinga, més màgia musical iCat i de la bona amb Chloe Bailey, apadrinada per Beyoncé, volant el per si mateixa amb temes com aquest Better Than Chicken.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
3: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
4: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
5: De veritat?
4: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
5: És com Els Experts, però l'estiu.
3: Oh? Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

El Nervi guitarrero i aquest del Sodi, una de les noves bandes del territori que tindrem descarregant la seva energia en viu el pròxim 24 de juliol a la Festa Major de Vilallonga del Camp a Tarragona. I una dècada ha passat des que Charlie Puth ens va conquerir amb aquesta cançó, How Long?

Springsteen, el dilluns dedicat assegurint les cançons per empassar dolçament dels Trau, una de les formacions amb més bon gust del pop en català. I diuen que els canvis sempre són positius, i si no que li preguntin a Tommy Richman, el britànic parlant d'acceptar els canvis que ens porta la vida per seguir avançant. Això és

0: FM, app i 3cat. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Kevin Kaufman i King Gotcha, de cançons amb Parit, d'en Pere Boi i el Comboi. Els rockers usonencs preparats per seguir desplegant les seves cançons en directe. Per exemple, els tindrem el proper dissabte 1 d'agost a la Garbina de Fes de Falset. Va, que seguim, Aicat, posant més color, més moviment al teu dilluns amb el ritme de Gizits.

Els Amics de les Arts celebren el seu 20è aniversari amb aquestes boniques paraules i sense sortir de la nostra escena seguim gaudint del so de Fruit en mans de Kelly Saya.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Saluda Nightcat, una hora més del dilluns, amb la nova revisió que The Kid Laroi fa de la seva celebrada cançó Girls, amb la veu de Kehlani. I amb sentiment d'estiu, de calor i platgeta, són aquesta proposta amb els talents de Denakar i CH.

Coil Ray, demostrant que les noies també són jugadores de primer nivell, la rapera nord-americana lluint el seu primer hit viral, Players. Va més balles en femení i cat, amb la celebració a l'amor com millor s'han fet, al·lèrgiques al pol·len.

0: pienso.
1: Doncs aquí teníem un altre dels afortunats encerts que suma la seva carrera a Little Steve. I més coses, avancem al dilluns dedicat amb les vibracions alegres i positives de Paul Russell.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.
6: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura, a ICAT. A ICAT. ICAT.
7: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost torna Cinema Lliure a la Platja, a Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per ICAT.
6: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
8: A la meva esquerra.
5: Remi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
9: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
6: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

La nostàlgia molt present, en aquesta cançó de la Doja Cat, tot un viatge als 80, recuperant la mítica sintonia de la sèrie El cotxe fantàstic. Tornem a casa, que aquí ens espera Pol Bordes, amb la ciutat de Barcelona com a protagonista d'aquest tema. Jo...

the world. Doncs hi ha cançons que per anys puguin arribar a passar. Sempre la seguirem sentint i recordant d'una manera especial, i aquesta possiblement en sigui una d'elles. El Viva la Vida, dels himnes més vitals i motivadors de Coldplay. De la nostàlgia dels Chris Martin, el nou so clarament californià d'Almost Monday.

0: Premi Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga

0: Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT. A l'hora que fluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Una altra de les nostres artistes que arriben trepitjant fort, la Gigi Ross, agafant de nou impuls amb un ritme i un so renovat amb aquesta pulsió.
1: És estiu. Escolta i cant.
0: Anàvem a tota velocitat, el moment ara de frenar una mica pulsacions amb la finíssima elegància que transmet Lulu Suay amb el Holding On. Holding On.

0: Producte de la tele i de qualitat, Festa i Drama, Maria Jaume. Una de les cançons que opten al Premi Cerveri d'aquest 2026 i de les que la cantant mallorquina portarà en viu, entre d'altres escenaris, aquest divendres al Festiuet de Salou. I anem buscant la una, compartint els gols del triplet, Lisa, Anita i Rema.
1: Ja està.

Escoltes ICAT. La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'APDICAT i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'APDICAT, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

Doncs atenció, nois de Catalunya, aquesta cançó va per vosaltres. Aquí teníem la bona química de Winnet i la Muixca sacsejant de nou l'escena urban del país i engegant una hora més d'aquest dilluns que avança dedicat amb Sofia Càmera, la nova princesa del pop canadenc, atrapant-nos de nou amb The Last Encounter.

0: ben a prop.
1: Cançons rabioses per posar tot drap aquest estiu. Els Tiets Amb Era Això sumen un altre himne per aquesta temporada de calor i platgeta. I afortunats ara de sentir un altre cop de sort de Trené Rap.

Doncs bona hora que tenen, els climats, des d'aquest ho faig amb tu. I és que hi ha coses que sempre venen més de gust que si les fem compartits, tots units. Ganes ara de compartir un altre dels himnes, un Omple Estadis, de Maroon 5.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Entando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmaken, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per ICAT.
3: Linkat.
4: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
5: Hola a tothom.
4: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
0: És estiu. Escolta i cap.

0: Tied Up.
1: La bona sintonia de Khalid amb Love, un dels pesos pesants de l'actual indústria musical. 3 minuts i 2 quarts a 2, moment ara de pujar revolucions amb l'estimulant electrònica Quilòmetre Zero del duet Balma. Vinga.

la Paula Jornet, preparant un dels moviments més esperats a casa nostra amb el beat electrònic que transmet amb aquest Somebody to Everybody. I déu-n'hi-do, quin sacseig, quina alegria porten Bausa des de Noruega. Irresistible energia la que projecten amb Lose Myself.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: T'has aturat avui?
2: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

apostant fort des de CAT per la família 31 FAM, els de Sabadell, reinventant-se un cop més i explorant nous sons, amb un treball al Radi 31, temporada 2, que la CRUC portarà en viu entre d'altres escenaris el pròxim 25 de juliol, al Share Festival. On Fire avança el dilluns amb We Don't Son.

0: És estiu. Escolta, ICAT.
1: I se'm mira contra mi, tria el bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang.

I s'envio contra mi trial bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I s'envio contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

La gran diva del pop d'aquesta última dècada i de les que encara no ha actuat, mai a Barcelona, Taylor Swift, tornant a les seves arrels country des d'aquest I Knew It, I Knew You. I marxem amb el ritme d'Ila, Ila Miller. Fins demà i compta amb la calor. Que vagi molt bé. Adeu.

0: BQN pregunta: a la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa.
1: Escoltes, Icar. Aicat, pausa.
2: Les millors converses de la temporada.
3: Hola, hola, com esteu, oients? Sigueu benvinguts a la sintonia dedicat un dia més. Avui és dijous, dia 18 de setembre, i avui a pausa convidem una mallorquina amb qui hem anat aprenent moltes coses al llarg dels anys. D'ella ens agrada que sigui una persona que va tan al fons de les coses, sempre des de l'emoció, l'emoció pura, perquè s'ho flipa molt fort la Samantha Hudson, que és la nostra convidada d'avui. La Samantha va tan al fons de les coses com, per exemple, una cosa que compartim, que és l'etimologia de les paraules, que ens agrada molt, ara en parlarem, però també ens agrada que sigui divertit, però que no pari de deixar caure reflexions que són, doncs, potencials titulars, que són ensenyances, fins i tot, i que les seves cançons tan autobiogràfiques puguin ser tan universals. I que, Mariona Batalla, bon dia.
4: Bon dia.
3: Què donaries tu per construir discursos com ella?
4: Tot el meu cos.
3: Tot el teu cos, eh?
4: Tot el meu cos.
3: Doncs vinga, ja podem començar a donar-li el cos a la Samantha Hudson, que avui és AICAT.
2: Comença la teva pausa del dia.
3: I avui, efectivament, dediquem el programa a tothom qui es queda bocabadat davant del discurs de la nostra convidada. A callar i a escoltar tothom. Benvinguts a pausa.

0: we go, go. Samantha Hudson, bon dia, estimada, com estàs?
1: Bon dia.
0: Què dius? Com va la cosa? Com va la vida?
1: Em va genial. O sigui, sí. Acab de terminar l'estiu, com tothom, suposo.
0: Sí, estàs morena normal.
1: Sí, morena normal.
0: Sí, tampoc molt. Vull dir, és que... ja ens ha passat el moreno a tots.
1: No, no, però és que jo utilitzo crema solar de protecció 50.
0: Vale, ben fet.
1: Sempre.
0: Avui es parlava d'un estudi sobre mosquits. Els experts, perdoneu que me'n vagi ara una mica de tema, que deia que la gent que es posa crema solar... té moltes menys possibilitats que el piquin els mosquits. Però,
2: per què?
0: Però, bueno, per l'olor de la crema i tal. Però, si aquestes persones follen molt i beuen molt alcohol, dupliquen les possibilitats de que sí que els piquin els mosquits. Llavors, pues, t'han picat mosquits aquest
1: no,
0: estiu?
1: No, jo me libro total.
0: Estàs
2: sí, lliure d'això.
1: No, sí, ni beure ni sexe. Ara estic concentrada en la gira de sales de música para muñecas, que vàrem terminar la de l'estiu, per això estava comentant això.
0: Vale, tu pots ser, Samantha, que empalmis gires, que empalmis projectes?
1: No et creguis, sempre hi ha una pauseta, eh?
0: Sí, no...
2: Ah, una pauta!
0: No gaire... Bueno, jo, la meva sensació, no sé, Mariona, si tu la tens també, és que des que et coneixem has vingut dues vegades cada temporada.
1: Sí, també, és que em mando un munt d'àudios.
0: Això també és veritat.
1: Sí, ja. sí, home, sempre...
0: Cançons que vas publicant, etc. Escolta, mira, ara que dèiem això de quantes vegades ha vingut la Samantha i Kat, ens va molt bé el, si ens posem matemàtics, ens va molt bé que la teva trajectòria ara mateix acumuli 10 anys, no? Si anem a aquesta cançó que us posarem ara... Soy...

0: Soy maricón.
1: Aquesta Soy Maricón, Samantha, té 10 anys. És de 2015.
2: 10 anys. 2015-2016. No, mai ho sé, però... Que fort, que és fort, que clàssic. Si contem això com la meva primera cançó, que ho és, no?
1: Sí.
2: Com el començament de la meva trajectòria professional, clar, porto 10 anys.
1: Ja. Doncs mira, farem una cosa. Avui hem decidit que el programa d'avui, ja que són 10 anys, el dividirem en això, en 5 parts, de 2 en 2, vale?
2: Vale.
1: Llavors, la primera part és 2015-2016, que és quan surts al món amb aquesta Maricón, quan fas enfadar a certs sectors, diguéssim, una mica clàssics de la vida moderna, i que ja comences a entendre, o ja comences a veure, ja comences a dir que vius en una mena de dissociació perpètua. Això ho deies llavors i crec que ho segueixes mantenint ara. Pot ser això, Samantha?
2: Ara ja no estic dissociada. Jo sento que he despertat, no?, com d'este letargo, com una espècie de... diguem-ne... pilot automàtic.
1: Pilot automàtic.
2: Sí, sí, perquè tu pensa que jo tenia 15 anys. O sigui, jo sempre ho conto des de la broma, no?, amb molta diversió, amb molta ironia, perquè és graciós, no? Tu fas un treball d'institut i de sobte, de cop i volta, t'excomuniquen i comences a fer música i ets la Samantha Hudson i és divertit perquè jo ho sé i sempre ho he contat així. Però l'altra part que no veus quan estàs en aquesta dissociació és com t'has sentit, no? I és que era una menor d'edat.
1: Exacte.
2: Una menor d'edat siguem perseguida per tots aquests sectors conservadors, per partits polítics, per abogats cristians, el defensor del menor, sortint a mitjans de comunicació supermassius, i clar, jo estava terminant de fer els deures de nada.
1: Llavors... Saps, literalment. Tu eres una teenager i ja sabem com van els cervells, que van a saco, no?, en aquest lapse de vida.
2: Sí. Entonces yo hice de tripas corazón, saps? I sí, jo vaig dir, venga, a ver...
1: Des de la voluntat, perdona?
2: Des de la voluntat i un poco también des de la supervivència.
1: Vale.
2: De manera inconscient jo vaig pensar, vale, el que vull és això, he aconseguit aquests objectius, no?, de posicionar-me, de que la meva música tingui certa repercussió, llavors anem cap endavant, però fue muy heavy. Yeah, és que tu lees los artículos de ese momento i et portes les mans al cap perquè dius, o sea, sou gent adulta,
1: sí,
2: però criticant d'una manera tan miserable a una nina tan petita.
1: Eres una nena.
2: Sí.
1: És així.
2: És que tenia 15 anys, ¿sabes?
1: 15 anys, sí, sí, sí. A més, tu venies de patir un ESO no gaire agradable.
2: No.
1: No?
2: No, jo no... O sea, no de que no fos gaire agradable, dic. No tinc un mal record, però també és veritat que el que no m'agrada de la meva vida jo el borro del meu...
3: Jo també tinc com lagunes de... lagunes traumàtiques, direm.
1: Selectives.
3: Sí, sí, sí.
2: No sé si per traumàtica o pot ser perquè és que no ocupa ningú espai en mi mente. Llavors, no els tinc res en consideració. Uh-huh. I com que no els tinc en consideració, els borro dels meus records. Però, claro, pot ser també és que normalitzem conductes que no són gaire normals. Y pues bueno, una se acostumbra al mítico bullying de maricón para aquí, maricón para allá, y ya le sembla que es el seu pan de cada día. Ya. Llavors, pues recordes la teva infància i dius, bueno, sí, pues una infància normal, però clar, després parles amb altres persones als que no li va passar això i dius, ah, claro, que...
1: Okay. Lo meu no era normal.
2: Igual tenia un pequeño trauma i també.
1: Aquesta hipernormalitat que estem, sí, comentant, sí, últimament, eh?
3: I no et passa, Samantha, per exemple, que... A mi m'ha passat que després de viure situacions de bullying i assetjament al col·le, tinc com un sentiment de justiciera, de necessito donar la cara i tal, no sé què. I no t'ha passat que a vegades t'han intentat com cancel·lar per internet o has rebut hate? I sembla que pel fet de ser una persona exposada has de mantenir com la compostura, en plan, i no respondre, i ser educada i tal. Però és que a vegades penso, és que m'estan desitjant la mort, per què no li puc dir, pues me cago en tus muertos? Saps?
2: A mi em sembla genial, jo crec que...
3: Com poder ser una histèrica.
2: Clar, és que estar histèrica, estar empipada, no te quita razón, ¿sabes? No deslegitima tus argumentos. Entonces, és veritat que penses, vale, vull ser legítima o vull d'alguna manera ser estratègica? Porque al final, ¿quién sale perdiendo, no? ¿En qué contexto puedo perder los estribos? ¿Con qué gente? ¿Cómo van a utilizar esto a mi favor, en mi contra? Entonces, pero eso soy yo, que soy una virgo empedernida, una lunática, y de repente pienso como, le doy la vuelta a todo, ¿no? Pero explota. Sí, si ho necessites, explota, sobretot perquè aquesta gent no vol conversar, no és un diàleg que els hi faci falta, no és gent ignorant, és gent que és mala de veritat i que sap el que està fent, saps? Com tots aquests polítics, l'Almeida l'altre dia comparant lo de la llei trans, echándole la culpa a la ley trans de que faltan bomberos. Y yo pienso, claro, es que dices, te ríes, ¿sabes?
1: Pero, sí, sí, sí, rius.
2: Tendrás un motivo.
1: No saps, no saps què fer.
2: Pero, pero no, no es porque sigue ignorant. Té gent detrás que treballa per a ell, no? I que el trien els discursos. I ell és una persona que sap, ell i tothom, i tota aquesta gent que té aquest discurs tan dolent, però tan ben argumentado, no me sirve esa cosa como que está ahora en la atmósfera de, bueno, hay que ser comprensivas porque a lo mejor es ignorante o no ha crecido con esos entornos. Els meus pares encajan en esa narrativa, pero ya hay en que simplemente es dolentíssima.
1: Bueno, i el que dius, quan hi ha una maquinària al darrere.
2: Clar, llavors,
1: de pensament.
2: Queda't a gust, queda't a gust. El que passa és que jo no siento rencor. Yeah. Y por eso, no, por eso decía que no sé si es por el trauma, que no recuerdo la ESO como algo traumático, yeah, o es porque de verdad lo he superado, porque yo mai pensaba que aquestes persones tinguessin raó. És a dir, jo mai pensava, vale, soc un maricó, soc una persona supergrossa, nauseabunda, soc el pitjor. Mai vaig interioritzar tot el que m'estaven dient. Simplement em sentia sola. Perquè jo deia, tota aquesta gent no té raó. ¿Sabes? Era como loco, en plan, todo mi entorno, los profesores, el colegio, no tienen razón, pero nadie me está dando como argumentos o validando el que digo y el que pienso de cualquier manera. Y llavors tú pensabas, ¿estaré boja? ¿Estaré sola? ¿Seré l'única persona que s'està enfrentant a això i que pensa en aquestes coses? Mm-hmm. I després surts o et fiques a internet i tens la sort de trobar un, dos, tres, 300.000 referents, no? Sí. Com està passant ara, i te n'adones de que no és la teva culpa a nivell individual, no és un cas aislat, sinó que és una estructura complexa de moltes violències que ens atreviesen a totes.
1: Mm-hmm. Quins són els, quins eren els teus referents o les teves referents? Perquè, esclar, hem sentit moltes vegades el nom de Samantha Hudson com a referent, però tu tens 26 anys, per any, més o menys?
2: Sí.
1: Vale. Quins referents tenies amb 15? O amb 10, no ho sé.
2: Pues mira, la Lady Gaga yo creo que era un referente travesti muy bueno. Després jo coneixia l'escena drag de Madrid, perquè hi havia una festa que s'anomenava Que Trabaje Rita i pujaven videoclips, i jo coneixia la Supreme Deluxe, a la Kika Loraz, a la Prohibida, me les estimava un munt, com que...
1: Però els coneixies a nivell d'internet, eh?
2: A nivell d'internet, i escoltava la seva música i jo pensava, jo vull ser com aquestes dones, ¿sabes? Era com observar un animal mitològic. Però el primer referent que yo recuerdo, porque cuando yo crecía todavía había pocos referentes, ¿sabes? Es que en los últimos años ha cambiado la cosa muchísimo, pero, o sea, aparte del meu germà, que es un marieta dels peus al cap, eran las travestis del Shin-Chan.
3: Perdona? Ja sé quines són, sí,
2: a
3: sí, sí.
2: A totes
3: sí, sí,
2: les pel·lícules del Shin-Chan surten travestis. Hi ha una que és Shin-Chan en busca de les boles perdides, que les personatges
3: que
2: principales... Sí, però... Claro, era como humor japonés ridículo, absurdo, como de borrachos, travestis, bromas guarras, escatológicas. Y claro, los personajes principales eran unas travestis que se llamaban las mariconchis. Y yo tenía como... No eyes. Y veía aquesta película y yo deía... Travesti. ¿Qué es travesti, no? Y estas que son tan divertidas, tan graciosas, tan chulas, ¿quiénes son? ¿Son travestis? ¿Son las mariconchis? Y lo vaig pensar l'altre dia, porque deia, ¿quién es el meu primer referent? ¿Y son las travestis del Shin-Chan?
3: Yo crec que, Albert, que el, o sigui, que el proper programa que fem s'ha de dir les mariconchis.
1: Sí, sí,
3: o sigui,
1: sí, sí, sí, podem dir-ho. Les mariconchis, aicat. Els referents o les referents d'abans... Podria ser que no hi fossin. Ara ho són, amb el temps. Hi ha hagut un gir de guió de reivindicació d'aquests personatges, però recordo molt 90s-2000, Carmen de Mairena, La Veneno, etc, que eren personatges que estaven col·locats dins un univers de freak circus, com col·locats com la raresa, no? com el monstruito. Llavors, aquests personatges, és veritat, entre els Javis i altres persones s'han acabat reivindicant, però la sensació era aquesta abans, que l'univers trans, l'univers travesti, estava absolutament exotitzat?
2: Estava exotitzat i era una mena de condescendència, com nosaltres som la norma i la normalitat i vosaltres, que sou els marges, podeu existir dins dels nostres circuits, a la televisió, als mitjans de comunicació generalistes, només si sou un circo. Sí. Només si podem riure de voltros. Però passava sempre, per exemple, en los circos típicos, antes, que era como el freak show, ¿no? Como el circo de monstruos, y estaba pues el hombre con acondroplasia, la mujer barbuda, estas gemelas siamesas, ¿no? Sí. Y era la única manera que tenían de existir sin ser relegados a un ostracismo. Entonces era en ese circo mediático, porque la gente solo acepta lo diferente si se puede reír de ellos, si puede hacer una burla, ¿no? Entonces, claro, yo miraba La Veneno, miraba los vídeos que surtían al YouTube, la Carmen de Mairena, y yo pensaba, ¿por qué la gent riu d'aquestes persones, no? Si a mí me sembla que tenen la raó, porque yo patia aquest bullying, yo patia aquest sentiment de, vale, no soc com tota la resta, ningú m'entén, tothom riu de jo, i llavors em semblo en aquesta gent, no? Clar. Que està aquí. Però la gent es riu d'elles i jo pensava, si tenen tota la raó, no? I van xulíssimes, m'encanta la perruca, el maquillatge, i no en tenia res. Però ha passat sempre. O sea, lo queer solo ha podido salir en la televisión a través de la mofa i de la burla. I todavía a dia d'avui mucha gente vol encasillar-te en això, sí, no? De fet, sí. A mi sempre diuen, ah, pues jo pensava que eras otra friki o otra, así como travesti graciosa, no sé què, i en plan, bueno, pues és que els teus prejudicis no em pertanyen.
1: Hi ha una altra cosa que és... Perdó, sí, Mariona, per favor.
3: No, que deia que és supercompatible a ser una bona comunicadora o un artista interdisciplinar i ser una petarda, no? Com que deia la Samantha, no, perquè tal... Bueno, pues que tu siguis una petarda no deslegitima el teu discurs tampoc, vull dir que pots sortir sent un circ i després seure a una entrevista i tenir un discurs de puta mare.
2: Sí, però sento que la gent necessita de la intel·ligència per establir un valor con respecte a l'altra persona, és a dir, si tu pots ser tonta, pots ser boja, pots ser lletja, pots ser una friki, però això te col·loca en una categoria, no? Però estan esperant com que demostris la teva valia, com que els donguis una raó per professar-te dignitat i respecte.
1: Se us demana més, molt més.
2: Molt més, o bueno, no sé, quizás encajan en su narrativa ya, ¿sabes? Pero sí. Están como esperando en plan de, vale, ya, esto me lo conozco, ¿no? Y de pronto, pues... hablas y dicen, jolín, pues es que yo pensaba que no eras una, que eras una tonta y ya. Y yo pienso, ¿y por ser una tonta no más de respectar o qué pasa?
1: Clar,
2: o sea, si no me fos una petarda, ¿no? Como aquesta gent que estem comentant que sortia ja a la televisió i pues era ella mateixa, no, era graciosa, feia la seva cosa, això també mereix respecte. Sí. Vem, és que som éssers humans, no?
1: 100%.
2: I no hem de demostrar que som intel·ligents perquè la gent ens respecti. Tu m'has de respectar perquè això no és una cosa que jo et demani, és una cosa que jo t'exijo.
1: Barres, ja està. No, és que estic tan a favor.
3: I punt.
2: Es que daba mucha pena. Tu imagínate ver los referentes de cuando crecías y que todo el mundo los consideraba lo peor, ¿no? Como monstruos de las cloacas, o sea...
1: Sí. Què ha passat amb els anys i què creus que passarà? Ara fem futurologia, que és una cosa que no sé si controles gaire, si tens bola de vidre o no. Però des que... Ara estava pensant en les germanes Wachowski, directores de Matrix. Estava pensant en Kai Tempest, estava pensant en gent trans que està protagonitzant grans episodis de la cultura contemporània, però a la vegada estava pensant també que fora del món de l'artisteo, què passa amb el tema? És a dir, hi haurà un moment en què normalitzem, per alguna societat, suposo, i tal, normalitzem que una persona trans, per exemple, estigui, no sé, un consell d'un banc, per exemple, comença a passar a ocupar espais que estiguin fora del món artístic i de l'art?
2: Jo crec que pots participar més de la norma quan més normativa apareixes. Vull dir, això dins del col·lectiu s'anomena cispassing, no?
1: Sí.
2: I és la capacitat, diguem-ne, de semblar una persona cis.
1: Que sí. És una cosa que també fan les persones racialitzades. Als Estats Units m'he fet fart de sentir gent negra intentant semblar menys negra per accedir a llocs de treball.
3: Michael Jackson.
1: Això es tira una mica enrere com l'ideal que tenim?
2: Bueno, és simplement que existe un molt d'una categoria muy estanca donde todo el mundo tiene que aspirar y si tú además estás en los márgenes, pues tienes que hacer un trabajo más exhaustivo, digamos, porque estás más alejada de ese núcleo, ¿no? Sí. De ese centro que es la normatividad, que per cert es un ideal imposible. Ni tan sols la gent cis pot ser super mega normativa, perquè és una cosa abstracta, canviant, inalcançable, i aquesta és la gràcia, no?, dels estàndards i dels cànons de bellesa, que mai ho podries agafar, mai podries arribar a ells. Però, claro, de nuevo lo mismo que hablábamos antes de la televisión, ¿no? Porque en la televisión sí, pero en la vida pública no veíamos a esas venenos, a esa gente, ¿no?, ocupando esos espacios, más que tal vez en algunas peluquerías o en algunos sitios, pero que resultado en casos aislados. Bueno, pues porque la gente no te toma en serio.
1: Yeah.
2: Y la gente sigue haciendo esa distinción, ¿sabes? Para esto sí, para lo otro no. ¿Cómo va una travesti a dar classe en un instituto?
1: Vale, dins el col·lectiu es practica molt el cispassing o no?
2: Depèn de la persona.
1: Ho notes?
2: Jo noto que la gent necessita ser més normativa per sobreviure.
1: Sí.
3: Però perquè crec que això dins del col·lectiu trans i dins del col·lectiu cis.
2: Clar, exacte. És que si tu ets una dona cis i vas a una entrevista de treball, tu et pentinaràs, et maquillaràs, et faràs les ungles, si és un sitio más pitiflis, et posaràs una ropa formaleta, si ets un home igual, tu vas amb la teva corbata, amb el teu traje, o sea, tot el gènere és performàtic, tot és una performance, és un teatre, no? Lo que pasa es que, claro, la gente que evidentemente tiene una fisionomía que pues rompe con los estándares de una forma más contundente, tiene un trabajo más grande que hacer, pero depende mucho. Yo creo que ahora, gracias al no binarismo, ¿no?, y a la teoría queer y a la popularización de esta teoría, la gente ha comprès que no li deu feminitat a ningú, no li deu masculinitat a ningú, no li deu androgínia a ningú, no?
1: Yeah.
2: I que has d'experimentar el teu gènere i la teva expressió com més tu vulguis.
1: Escolta, posem una cançó, què?
2: Vinga.
1: Sí, és que tenim algunes cançons aquí per punxar. Teníem Disfòria, no? Teníem
3: Disfòria,
1: que forma part de Música per a Muñeques, el nou disc de la Samantha Hudson, que ja comences a girar.
2: Sí.
1: Ara en parlarem de bolos, però això de Disfòria, què? Com la portem, aquesta Disfòria?
2: Pues mira, aquesta cançó de Disfòria és més un missatge per als altres, no? Jo mai he patit Disfòria.
1: No?
2: Ni la pateixo, no. No m'emperedeixo del meu cos, no estic decebuda amb el que veig al mirall, o sea, mai he sentit aquesta sensació de que estic en un cos equivocat o que m'agradaria canviar qualque cosa. M'encanta mi pene, m'encanta les tetes que tengo, m'encanta com soy, i sempre he respectat molt el meu cos al llarg de la meva transició, no? Des de que vaig començar a anomenar-me Samantha Hudson fins ara. Però la canción habla de la disforia como algo externo.
1: Ajá.
2: ¿Sabes? Tu concepto de sexo biológico es un veneno que me mata por dentro, es la primera frase, y es un dedo que señala hacia afuera. No soy yo la que tiene un problema con mi cuerpo, eres tú la que quiere inocular en mí ese veneno. Eres tú la que me quiere decir, estás en un cuerpo equivocado, cámbialo, pero ¿de quién es el problema? ¿De mi cuerpo o de tus estándares absurdos?
1: Disforia.
0: Estás a punto de ahogarte en tu reflejo frío, igual.

0: Pausa.
1: Efectivament, fem una pausa després dels bons beats d'aquesta cançó que es diu Disfòria, i hem promès al principi del programa que faríem un intent.
2: Som
1: un intent de fer de dos en dos anys i arribar fins a... No podrem. Vale? Yeah. Llavors, jo ara poso burguesa arruïnada.
3: Ai, és que m'enrotllo, eh?
1: No, nosaltres també, i fem moltes preguntes. Posem burguesa arruïnada i parlem una miqueta més de 2017-2018, aquest lapse de temps en què la Samantha ja va començar a aflorar per altres camins.

0: mentida.
1: Però, Samantha, hem parlat molt d'identitat, sempre parlem molt d'identitat, però hi ha una qüestió en la teva música, que és la qüestió de classe, que també és molt present en aquesta cançó, per exemple, Burguesa Arruïnada, i m'agrada pensar també que ets una persona que va molt més enllà d'això de la identitat, i que, hòstia, ets una de les persones més polítiques que hi ha.
2: Però és que la meva identitat és política, també.
1: Clar, és això.
2: I la meva identitat és de classe.
1: És de classe, tu vens de Magaluf, això no ho hem dit.
2: Jo venc de Magaluf.
1: Cuidado, és de Magaluf aquesta persona.
2: Hombre, droga caníbal, balcònic, peleas de puñales... Tela marinera con la niña. Però el meu pare és albañil, fa reformes als locals de Magaluf i la meva mare ha netejat sempre hotels, habitacions... Llavors, és que aquest és un altre prejudici que la gent té, no? Ja no solo és que seas tonta i petarda, sinó que, a més, eres frívola. I una espècie que tienes una espècie d'ambició absurda con trascender la fama, el éxito, el dinero y todo, y no puedes tener un discurso político. Y es como, y hay en queer que es de barri. El que pasa es que si no las ves, si tú no ves a la gente travesti en tu barrio, igual es que te tienen miedo. O igual es que no te preocupes tampoc por verlas, ¿sabes?
3: Clar, també hi ha un component de classe en el moment en el que, per exemple, a tot l'univers queer, l'univers drag, implica implants, operacions, perruques de qualitat. És a dir, per què creus que tenim més respecte? Creus que forma part del cispassing aquest que respectem més, per exemple, a una Jedet que compleix com amb tots els estàndards que amb una Carmen Mairena perquè se la veu com... mal feta, entén-me, entre cometes.
1: I molt de carrer.
2: 100%, perquè se la ve lumpen. Sí. I perquè no és guapa, ja està. És que eso es fuertísimo. La bellesa és una cosa alocada totalmente. Però mi identitat és ser classe treballadora. És que jo no sóc una rica heredera. Jo no tengo nada más, no tinc una casa, no tinc propietats. He començat des de zero, he fet el que he volgut, he estat treballant tota la meva vida i ho continuo fent. I si jo ara deixo de fer música un any, pues yo me quedo sin dinero. ¿Y no es acaso eso ser clase trabajadora?
1: Muy tan.
2: Claro, pero parece que si tienes pelucas, que si tienes una estética, que si eres un poco travesti, amanerada, ¿no? Criatura del Averno, ya no puedes tener un discurso político o ser de izquierdas o incluso pensar en ideas socialistas y o comunistas, ¿no? Porque se ve la identidad como una traición a tu clase, ¿no? Como una especie de herramienta. Pero disculpad que os diga, pero ser el mítico hombre rancio, misógino, estereotipado del mono azul también es una identidad.
1: Sí.
2: Y también es una identidad que sirve al sistema para algo. Entonces estamos todas en el mismo saco, ¿sabes?
3: Bueno, es que al final todas estén performant. O sigui...
2: Todas performant. Y ser travesti es una cosa molt de clase, porque es una profesión súper, súper, súper precaritzada, cobren fatal. A més, si ets una dona trans, quin treball cerques? Jo perquè tinc la sort i el privilegi de poder estar fent la meva música i estar aquí, no? Sí. Però les meves amigues, és molt dolorós haver-te d'anomenar amb el teu nom masculí, no? O performar masculinitat, perquè no et contracten a llocs si veuen que ets una persona trans, no? O agafar un pis. Moltíssima gent trans no pot agafar un pis perquè prefereixen alquilar el pis a una persona cis. Llavors, si en la teva identitat et fa tenir unes condicions materials més precàries, no té que veure la identitat de gènere amb la classe i l'economia, no? I no, per tant, podem ser les persones queer part també del moviment obrer? És que, claro, tu creus i te penses que tus enemigos van a ser la derecha de siempre, no? Però resulta que, claro, te enfrentas a una serie de absurdeces i de chorrades i jo, ¿com que no voy a ser obrera jo? Por favor.
1: Qüestions aquesta com la de l'habitatge, clar, no em prens consciència, suposo, a mi em passa, personalment, fins que no ve una Samantha o qui sigui i t'ho explica. I el que dèiem abans dels referents que tenies tu o els que no tenies i els que vindran ara, no? A mi em fa somiar una miqueta en que les coses es capgirin. Tu creus que sí?
2: Jo soc realista, ni positiva ni negativa. Jo penso que hem de pensar estratègies, que hem de col·lectivitzar-nos, que hem de d'una mena trobar una espècie de via o de camí per continuar fent les coses així de bé, perquè, caramba, han canviat molt.
3: I també en molt poc temps.
1: Clar, jo, això m'agafo, Samantha, vull dir que si en tan poc temps hi ha hagut unes passes una mica de gegant, una mica,
2: hombre, clar, és que quan jo anava a l'institut que començava aquesta nova ola de feminisme i de sobte sí. Tot lo LGBT, no? I ara al contrari, però és normal, quan més alcem la veu, pues més intenten tombar-nos, però no vamos a dejar d'existir.
1: Ens descobreixes una persona que també l'església, diguéssim, que no estava molt d'acord que trepitgés és la, doncs això, els seus terrenys, era aquesta, aviam si la controla. Aquesta és la recomanació de la Samantha Hudson d'avui, es diu Ethel Kane.
0: Sí.
1: Una, és yankee, ella?
2: Ella és dels Estats Units.
1: És de Florida, sí. Efectivament. Pel que sé, cantava a l'església, però llavors es va declarar gay i ja després trans, i a l'església ja diguéssim que la va apartar de l'equació, no?
2: Sí.
1: Vale. I n'ets fan de sempre o què? Perquè jo l'he descobert ara i me n'estic enamorant.
2: Mira, jo la vaig conèixer a 2023 perquè les meves amigues eren molt fans i em varen convèncer perquè anés a un concert, a un festival, i jo vaig anar i em vaig enamorar, no?, de la seva música, i des de llavors sóc la més fan, perquè és, a part de una persona trans impressionante estèticamente, perquè és una espècie de menonita amish con el pelo largo, sí, aspecto fantasmagórico, sí, como folk gótico, terror, yankee, iglesia, però
3: maizal. Ai, sí que llueix com membre d'una secta.
2: Ella és super sectària, i després és que és una compositora i una intèrpret boníssima, perquè la música la fa tota ella. Uh-huh. I en algunes cançons té un productor que l'ajuda, però ella toca la bateria, la guitarra, el bajo, ella produeix, es tracta la veu, o sea, és al·lucinant.
1: Referent,
2: no? Referent total.
1: El disc últim es diu Preacher's Daughter, filla d'un predicador, i és que no ens pot agradar més. Escolteu, aquesta es diu Fuck Me Eyes.

Entra molt bé la música de Ethel Kane, aquest disc Preacher's Daughter, que és el que jo he sentit, que és meravellós. Us recomanem moltíssim que l'escolteu, gràcies Samantha, per descobrir-nos aquesta bellesa absoluta. I ara passem al 19-20, any 19, any 20, que són uns anys convulsos, així, en general.

0: és quan la teva carrera comença a professionalitzar-se.
1: Jo començo a tenir molt de seguidors a l'Instagram.
0: Llavors, la pandèmia et fa patir per la teva... Bueno, per això, no? Perquè de sobte el suflé...
1: Claro, yo me quedo sin dinero. Piensa que els clubs tanquen, no hi ha discoteques, no hi ha teatres, no hi ha promotors fent concerts. Llavors, jo no tinc doblers, jo vivia d'això.
0: Clar, però jo vull dir que d'una persona que ja ve d'anys enrere i que té una carrera consolidada...
1: Bueno, no.
0: No, clar, en el teu cas no. Vull dir que, però una persona amb una carrera consolidada sap que, que després de la pandèmia farà bolos i tal. Però en el teu moment de floració, d'efervescència, just en aquell moment esclata una crisi mundial. Saps què vol dir?
1: No pensava molt en això.
0: No hi pensaves,
1: és que no penso en el futur, jo. La
2: quina
1: veritat.
2: Sort.
1: Per això necessito la Gemma, perquè pensi en el futur per jo, perquè jo... Vist com el moment, però pensava... A més, recordo que li vaig demanar a la Gemma, oye, això anirà per molt de temps, perquè...
2: Com si la Gemma fos epidemiòloga, eh?
1: Sí, claro, però... I me dijo, Samantha, yo creo que sí, entonces...
0: Queda pinta.
1: Haz contenido, intenta hacer otra cosa, para tal... I vaig començar a fer contingut i a escriure un horòscop.
0: Sí, eh? I et va anar bé.
1: Vivia amb això, pagava... la mitad del pis, que creo que eran 200 euros, y lo sacaba del horóscopo, y así me mantuve toda la pandemia, y luego ya, pues...
0: Aquí tenim.
1: Comencé a fer coses, gràcies
0: sí.
1: a Déu.
0: Sí, sí, sí. Què volia dir ara? No ho sé, no, sí que ja no me'n recordo. Tu què fas als migdies? Tu tens una vida més o menys ordenada, dins el que podem pensar de la vida d'artista, que és així com molt volàtil i tal?
1: No.
0: No.
1: O sea, és ordenada gràcies a la Gemma, de nou. Sí. És ordenada gràcies a l'agenda i a que ho intentem fer tot molt quadrat, però és una cosa canviante. La verdad, no tengo una rutina, no sabria què decirte. Intento, a ver, pues que el migdia jo pugui fer-me un esmorzaret.
0: Esmorzar o dinar? Dinar. Esmorzes al migdia? Esmorzes?
1: Sí.
0: Això vol dir que et lleves molt tard, no?
1: No, depende.
0: Ah.
1: Es que depende. Porque a lo mejor me estoy levantando a las 6 de la mañana 3 días y luego al día siguiente tengo la primera cosa a las 2 de la tarde. Pues ese día, con la gracia que m'ha concedido el Señor, yo me duermo, ¿vale?
0: ¿Y qué deben fer aquesta gent que també són de Mallorca?
3: Jo pel matí me despert, vaig al gimnàs i després de tornar al gimnàs me'n vaig cap a l'estudi. I a l'estudi, doncs, o una de dues, o faig reunions amb el management sobre booking, sobre escenografia, sobre performance, o si no me'n vaig a l'estudi a gravar cançons, perquè bé, que la música no es fa tota sola, que per molt que sembli un fake job, tot i que a vegades és un fake job, també comporta moltíssima de feina. Per tant, realment ara full time job és dedicar-se a fer cançons i a fer concerts, i després doncs ja a dinar i proves de so. Però bé, que el nostre migdia és una mica, quan estem les tres juntes, és planificar cançons i planificar concerts i planificar vídeos per promocionar, i bàsicament és això, un full time fake job.

0: Samantha, de referents que tu has tingut, que parlaves de les travestis del Chinchan, però també parlàvem això de la Veneno, potser també del Jos Margerona, tal, no sé què. Sí. Ah, creus que en l'univers de Catalunya i els Països Catalans hem tingut com poques divas? És a dir, jo penso en Espanya, pues, Rocío Jurado, Rocío Durcal, Lola Flores. I aquí a Catalunya...
1: Home, la Guillermina Mota, clar, la Núria Feliu, Ocaña en la Rambla, per a mi és una diva de Barcelona, tot i que, bueno, pues, igual no era la més catalana, no? Però jo crec que...
2: Ocaña és catrés d'aquí.
1: Sí, Barcelona concretament ha tingut una retaïla d'ultravedets icòniques, una escena travesti underground del cabaret tan sumament xula que riete tu de les folklòriques, no? Uh-huh. I ja si anem als Països Catalans, pues también seguimos con esa tradición.
0: María del Mar Bonet.
1: Claro que no. Sí.
2: Ara tenim divas com... perdoneu, com en Ferran, de Fades, que ara el sentíeu.
1: Ara I ara les Fades, la Maria Jaume, la Julieta... Uah, sí, sí. La...

0: Bushka,
1: la Samantha Hudson.
2: Sí, claro, no,
3: a mi em fa una enveja que les properes generacions tindran tots els referents que nosaltres no vam tenir.
1: Pues que tu, no ets, tu encara ets una generació.
2: És que això és una cosa que passa molt. Mira, quan em vaig canviar les dents i em vaig posar l'ortodòncia, va escriure en un nen i em va dir: "Ai, Samantha, però jo eres un referent amb les teves dents perquè les tinc parescudes, tal." I jo li vaig dir: "Mira, la gent canvia, no? I tu pots ser també el teu propi referent." I crec que a nosaltres nos passó un poco eso, que teníamos que ser nuestro propio referente, però podemos aprender también de la gente que está ahora. Per a jo les fades són un referent també.
1: I tant.
2: Per a jo la meva gent, o sea, la gent joveneta que veu els meus concerts són un referent. Quan jo veig el meu públic, jo penso: caramba, de fet tinc unes ganes de vindre el 8 de novembre a Rasmatàs,
1: ara,
2: aquí a Barcelona, a veure a les meves catalanes, perquè és que jo les miro i dic: potser m'estimeu un munt, no? I trobeu que jo sóc una superestrella, però és que vosaltres sou una constel·lació. I és que esto va así, todo el rato nos referenciamos las unas a las otras. Las generaciones que nos precedieron también nos encontrarán un referente a nosotras. Pero es que es una cosa colectiva, ¿sabes?
1: Uh-huh. Vam tenir l'ocasió de sentir una cançó compartida de les fades amb la Samantha. I no hem perdut l'ocasió de demanar-li a en Ferran que ens digui coses d'aquesta col·laboració.
4: Quina beneitura, no?
5: Bé, per nosaltres, la Samantha, per fades, és un referent indiscutible, no? Com el grup queer que també ha sorgit a Mallorca. Igual que ella, o sigui, és un referent totalment indiscutible. O sigui, és que l'hem viscuda des del seu primer sorgiment amb un videoclip desafiant a l'església, no? I després, treballar amb ella amb el remix artificial va ser tot un somni. O sigui, primer de tot, que la tia estava amb un munt de febre mentre gravàvem el videoclip, i la tia és super treballadora i em deia: va, em vaig a tombar al sofà, d'acord? Però quan torneu a gravar m'aviseu i em torno a posar, no sé què. I era increïble, i a la vegada, a l'hora de gravar la cançó, veure que confiava en el nostre criteri artístic també, i que ens demanava: què voleu, més així, més aixà? Voleu que torni a gravar aquesta part? Què vos sembla aquest remix? Què vos sembla aquest vers? Què vos sembla aquest rap? O sigui, realment va ser totalment gratificant i bé, ens va demostrar que el feedback positiu no només venia per part artística, sinó també per part personal, i veure aquest bon tracte, bueno, és que va ser super gratificant, i li tenim un munt d'estima, realment, moltíssima. Per tant, un petonàs de part de totes les fades, Samantha. Mua, mua.
1: Una altra cosa bona que li farà vergonya a la Samantha, que diré ara i no cal que contestis si no vols, és que m'agrada molt sentir que una persona amb una trajectòria, una persona que està ja en un nivell, diguéssim, de popularitat com tu i tal, se'n va a treballar amb unes persones que ara mateix estan, doncs això, en l'airança, perquè fades estan fent un upgrade guapo, eh? Però que vagi a l'estudi a col·laborar i que no imposi, que no sigui intervencionista, que no sigui un imbècil dient: no, no, és que lo mío es lo bueno, saps?
3: Que de fet el remix és d'una cançó de fades, no d'una cançó de Samantha.
1: Clar, i que pregunti, i que pregunti, i que tal, i que no sé què, que no s'imposi sabent superior. I això és una cosa que també li passa a molta gent.
2: Mira, jo tindré moltes coses males, però la soberbia diria que no és una d'elles. I jo sé quin és el meu lloc. Llavors, a més, que som la mateixa. És que a mi això de jo porto més anys, estic més consolidada, és una cosa horitzontal. I és que jo a les fades les veo igual d'artistes que jo, i miro a totes mis companyeres i penso: és que somos lo mismo. És que siento que me parezco más a les fades y a mis compañeras travestis que trabajan la noche que a cualquier mega superartista masiva capitalista que está ahí todo el rato, ¿no?, haciendo superestadios, haciendo de todo. Sí. O sea, para mí tenemos más que ver porque venimos del mismo lugar, compartimos esos valores y supongo pues que también las quiero un montón, ¿no?
1: Sí, posa la Mushka, Dani, és que, perdona, m'estàvem preguntant si posem la Mushka ara, perquè seria una altra bona artista per sentir.
3: Ah, sí.
1: No? La Mushka, que abans no ens hem referit a ella com a diva. És una diva, la Mushka, o no?
2: Jo he dit que era una diva.
1: De Mushka no hem dit en aquell moment. Ah, ho has dit,
2: sí,
1: tu?
2: Sí, he dit Maria Jaume, la Mushka.
1: No t'escolto, no t'escolto, Samantha, no t'escolto.
2: És que Mushka és com quasi una palabra muda.
1: Tu, la teva relació amb Catalunya, quina és? És de visita constant, de tenir molts contactes? Perquè tu vius a Madrid, tu vas viure a Barcelona.
2: A Barcelona 6 mesos, sí.
1: Sí, la teva transició geogràfica, vull dir. Va ser Magaluf,
2: sí.
1: Barcelona, Madrid.
2: Magaluf Barcelona, Magaluf Madrid.
1: Ah, va haver un moment de Magaluf.
2: Sí, em vaig anar a l'estiu a treballar allà per guanyar uns dinerets.
1: A tornar a Ica Pròdica i se fue otra.
2: Exacte. Però la meva relació amb Catalunya és que l'estimo. Yeah. Es que soy un... O sea, iba a decir una burrada, pero bueno.
1: Dilo.
2: Soy una zorra por Cataluña, ¿vale?
1: Sí. Está muy bien.
2: Es que vengo aquí siempre a hacer las mejores entrevistas en los mejores mitjans de comunicación.
1: Yes.
2: A hablar en una lengua que me apasiona y que me agradaría conocerla, pero de una manera súper excelente y hablar, pero sin dubte, sin trabarme, sin res. O sea, es que me encanta estar aquí, la gente, la escena underground, la cultura, les meves amigues d'aquí, és que me xifla, i és que vengo, el público és buenísimo, de nuevo, por eso he dicho lo del 8 de noviembre en Razmataz, porque es que me muero por venir a Barcelona.
1: 8 de novembre, apunteu, 8
2: de novembre en Razmataz.
1: És important, Tornaràs al programa potser, aquell dia, ¿vale?
2: Hombre,
1: ja en parlem, perquè Samantha és capaç de presentar-se aquí, entrar per la porta i dir hola, bon dia.
3: Sí, aquí està mi coño.
1: Tu com vius la catalanó? Com la vius la catalanó? Com vius el tema de la llengua, el tema lingüístic?
2: Jo sento que l'objectiu de la llengua és comunicar-se, i mentre que la comunicació sigui exitosa, tot està bé. Vull dir, no sóc purista, no sóc una persona que defensi que les coses han de fer d'una manera i que no es pot innovar ni es pot fer una barreja. És que, sense anar més en lluny, jo sóc xarnega.
1: Tu ets xarnega.
2: Sí, però reivindico, perquè tinc una intenció. I caramba, és que jo podria estar aquí parlant en castellà tot el temps, però és que m'agrada parlar català.
1: Ja.
2: He estudiat català en Mallorca i a mi em sembla xulíssim. És que conèixer una llengua és una cosa xulíssima.
1: Oh, i tant.
2: Saps? Com
3: és
2: vale.
3: Que jo no entenc la gent que critica ser bilingüe, en plan, amb lo guai que és aprendre coses i saber-ne més.
2: Veritat, com no pots veure superguai que de sobte estem parlant en castellà i ara canviem i estem en català, no? I després canviem i és una altra llengua, en plan, això és una cosa increïble que podem fer, no? I que l'hem de defensar.
1: Tu detectes, tu vivint a Madrid, entre artisteu madrileny, amb qui et fas? Tens molt contacte, no?
2: Sí.
1: Et truques amb gent, et veus amb gent, vas a bars.
2: No te creas.
1: No tan, ¿eh?
2: No, con gente famosa, dices.
1: Sí,
2: no,
1: artistes.
2: Qué horror.
1: Qué horror, ¿eh? Espera, prendos aquí. Porque te anava a preguntar una altra cosa, però prendos aquí. Qué horror.
2: Qué horror. No, no me fío nada de la gente que solo té amigues famoses. No, jo tinc amigues artistes que m'apassionen, pues, por ejemplo, amb la Maya Amduk, genial. La Jimena Amarillo también la veo un montón. Amore, Irene Garri, como toda esta escena como cute indie de Madrid. Jo la conec. I pues, la Genesi, Shanice, pues sí que me llevo bien con ellas. Pero mis amigas son mis amigas de toda la vida. Son las 800 travestis que he conegut a la discoteca, no? Un dissabte el dematí. I aquesta és la meva vida. I a mi m'agrada, perquè és que la faràndula té una cosa que de sobte t'absorbeix.
1: Sí.
2: I ja comences a parlar de les mateixes coses, a guanyar els mateixos doblers, a freqüentar els mateixos espais, i aquesta endogàmia que et desconnecta de la realitat, a mi no m'agrada gaire.
1: Per cert, pregunta que faig. Per què Amore no és molt famosa?
2: Veritat?
1: Sí.
2: No, l'Amore és xulíssima, m'encanta la seva música.
1: La vaig en directe una vegada, vaig pensar, hauries de ser famosa. De veritat, tu has vist Amore
3: no,
1: en directe? Amore en directe,
3: no.
1: En directe.
2: Ja, m'agradaria que la gent
1: fos
2: famosa per guanyar doblers i estar com estable, no?
1: Exacte.
2: Però també crec que hem d'oblidar-nos d'aquesta obsessió per la transcendència i l'èxit. Com que si tu fas una cosa i t'escolten dues persones, també és genial, saps? Si fas un concert i en comptes de ser un Wizink, un Movistar Arena, un Palau Sant Jordi, és una sala més petita, és un superèxit, tia, perquè estàs creant una cosa que no existia. Has pensat una cançó, l'has materialitzada i aquesta gent ha vingut a veure-te. I això és
1: una victòria. Això és un privilegi bastant guapo, sí.
0: Pausa amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: com saber qui sóc si no sé on vaig, i com saber on vaig si no sé qui sóc. Aquesta és una frase que hi ha dins aquesta cançó, No sé quién soy, que Samantha Hudson és la meva preferida del teu disc, Música para muñecas, ja t'ho dic ara, és aquesta la cançó que m'ha entrat més fortament. I tu també t'ha agradat, aquesta, Mariona?
1: Sí, de fet, Samantha, et volia comentar amb aquesta cançó de No sé quién soy, que fas una reflexió sobre tu mateixa. Jo, arran de la mort d'un col·lega proper, em vaig fer la pregunta de: vale, Mariona, per què t'agradaria ser recordada? I a tu, Samantha, ara que deies que la fama, l'èxit, els escenaris i tal, te la pelen una mica, per què t'agradaria ser recordada?
2: No m'agradaria ser recordada.
1: No.
2: No, vull deixar d'existir.
1: No puc més.
3: És que
1: ciao.
3: No vull que em recordin.
1: Però has fet moltes coses.
2: Ja, és impossible aquesta labor, la veritat. M'agradaria...
0: És impossible que no et recordin, vols dir.
2: Que, sí, yeah. Hombre, a veure... Per lo menos un maricón, un marieta, que amb estudis en la GBT, no?, que li agradi la meroteca al 2087...
0: Ah, que vagi a buscar i de sobte...
2: Dirà, com que no coneixeu la Samantha, per això el 2025 era xulíssima, l'heu de conèixer, no?, i farà un documental com així, com pòstumo ja, això m'agradaria.
1: Ni tan sols per la teva família, rotllo, o vull que em recordin per fer un putxero de lentejas que te cagues.
2: No, no és que no quiera, és que me da igual.
0: Que estaràs morta.
2: No, és que no m'importa.
1: Ja, que fort, eh?
0: A mi em passa igual, eh? Jo penso, com? Bueno...
2: Pues que em recordin com vulguin.
1: Ja.
0: És guai.
2: A ver, jo espero deixar una bona impronta a la gent, però a mi m'interessa el d'ara, saps?
1: Ja.
2: Com estàs viendo esta relació ara? I sobretot, no lo sé, es que no... Me relaja mucho pensar que no voy a existir y que la gente ya no va a saber nada de mí. Eso me apasiona. Entonces creo que si me desprendo de esta idea, pues ya no sabría qué hacer. Perdería una pelota antiestrés muy valiosa.
1: Yeah.
0: Samantha, hem d'acabar. Abans et vull preguntar si AOB, que és el teu anterior disc... AOB, és allò?
2: Sí.
0: AOB. Era un disc molt de club, molt de sortir a la nit i molt de tirar cap endavant. Aquest és un disc una mica més de reflexionar què ha passat i d'intentar comprendre't.
2: Sí, però...
0: A mi la sensació, te l'explico, la meva, és surto a l'after, és de dia... Què ha passat aquí? I penso, em poso el dit de Samantha Hudson.
2: 100%.
0: Això.
2: De fet, encara em trobo escoltant les meves cançons de música per a muñeques, no?, quan estic en aquesta situació, desayunant un boníssim sostre. ¿Sabes lo que te digo? Esmorzant gotelé. I allà em poso la cançó i jo, Dios mío, ojalá hubiera un tema que hablara de esto. Però sí, però jo és un típtic en la meva obra. AOB, són les llums de l'escena club que m'ha inspirat, i Música para muñecas són les ombres, no?, d'aquest club també, que encara em segueix inspirant. AOB és la festa i Música para muñecas és la ressaca.
0: Doncs teniu un díptic per descobrir. Teniu la discografia de Samantha, que déu-n'hi-do els discos, que la feina que ha fet durant tots aquests anys. Hi ha moltes coses. O sigui, busqueu Samantha Hudson per
2: moltes
0: les xarxes.
2: Sí,
0: no ha parat de fer moltes coses en 10 anys. Avui hem intentat fer un resum d'aquests 10 anys, no ho hem aconseguit, però no passa res.
1: No.
0: Però sí que us diré que el novembre dia, Rasmatàs...
2: 8 de novembre.
0: 8 de novembre.
2: Rasmatàs 1, concierto de música para muñecas, que a més les fades són teloneres.
0: Buah, és que és perfecte, és perfecte. Tots el novembre, a veure Samantha Hudson. Samantha, t'estimem, gràcies per venir i fes moltes pauses a la vida.
2: Oye, las que me dé la gana voy a hacer, ¿sabes? Ya estoy en ese plan. Soy una señora. Una petonadeta ben forta.
0: Que vagi bé,
1: Sammy. Adéu.
0: Gràcies. Adéu, batalla.
1: Bon cap de setmana.
0: Igualment. Adéu. Oh.
4: Els migdies d'ICAT són només teus. Oh. Una estona de pausa. Les millors converses de la temporada.

tal? Les 3 i 3 minuts. Seguim posant música i ritme a la tarda del dilluns, després de la Chloe, amb la proposta de Mamaduxa, és alegria.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.
5: A la meva esquerra...
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és... El Forner. De l'Osa.
7: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
6: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

jornada d'estiu, de molta calor i també de música, com aquesta proposta de Nemo que ens ha deixat a les 3 i 22 minuts amb Keilani de Kilaroi.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo, què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere. Els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki. I l'exposició Feminismes Fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat. Aïcat. Aïcat.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

És el nou himne estiuenc, el himne de rumba en mans de Dani Sixx i Iski. S'aturi el temps. Així hem arribat en punt a 3:15 de la tarda en aquest dilluns, 13 de juliol. Seguim amb més cançons i amb una altra que ja porta temps rodant, Camila Cabello, Don't Go Yet. I'm alone, yeah.

0: Son Hipnosi, una de les noves bandes de rock de casa nostra, música de quilòmetre zero com aquesta, la Nou Bellvé, entre el monstre.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

Un altre dels temes que ens serveix per immortalitzar la veu de Mac Miller amb Thundercat. 4 i 9 minuts. És música, en aquest cas, amb Llum Rajola. És el Somiatruites.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

injectant el ritme necessari per suportar la calor aquesta tarda del dilluns 13 de juliol. És en Pol Bordas, cansat de Barcelona. Seguim amb Ruel, és el Wild Guest.

Una altra de les cançons que no hi podia faltar amb Riquell i Maria Jaume, el No estic per mi, i endavant amb el dilluns, ara amb l'himne del Mundial. Són Lisa, Anita i Rema, Gols. Ja estem, Gols.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Casa i el Sudan.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escolta, Zicat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

What Jolly amb Lu, que és el ritme relaxat i seductor, perfecte per aquestes tardes caloroses com la d'avui. I arribarem ja a les 5 de la tarda amb Javito. Res és tan difícil.

0: apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Sempre són ben rebuts els Amics de les Arts amb aquest primer tas del seu nou treball. I anem a treure el biquini, són fades.
1: Són parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

un altre que no ha parat de rodar i de transformar-se amb el pas dels anys. I teníem el Roxanne d'Arizona Gervás. I una altra versió, la que ens porten Mishima, del clàssic dels mexicans Xavi, La Diablesa.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: A l'hora que fluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

la banda sonora d'aquest estiu també arriba amb aquest parell, la química de Stormy Joe Dill, 24 Hours. I hem arribat ja a les 5:38 minuts en mans de Lola Young.

Nova cançó per sacsejar la tarda del dilluns, engegant setmana amb Edison Beer. Baixem cap a Tarragona, allí tenim el Zoe, on amagar-se.

0: a punt de publicar nou treball, serà el 24 de juliol. És Tyla amb un altre dels ritmes seductors per l'estiu. I en 3 minuts ja a les 6 de la tarda amb els 31 fam.
1: Yo. Temporados. Temporados, papá. La 31. Això és la R, sembla...

nova hora que ha començat amb un feeling de Nacari CH, però aquesta hora també tindrem a Jessy Reyes, Nelly Furtado, Calavento, Sofía Cámara.

un altre de les artistes més internacionals de casa nostra, l'estil inconfusible de la Batiel, un coro i ja. I anem a posar-hi els propers minuts el talent d'Exilia Elba, un dia normal.

0: però... Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig van. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers.

La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

homenatge a una de les seves bandes de referència, doncs soné així d'enèrgica, els Calavento, i una altra de les cançons d'aquest Mundial és amb Jesse Reyes i Eliana.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

una altra de les bandes que creixen en directe d'Amp Peralbo i el Comboi. Passem a una altra de les bandes més interessants de casa nostra, tot i que un dels seus membres ha debut en solitari és Lluqui Valverde, de la Ludwig Band.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: La mateixa, la de cada tarda i cap, de dilluns a dijous, amb Miqui Puig els plats que us saluden. Us dic hola, goig, que torneu a ser aquí un dia més. De dilluns a dijous a les 8, nova situació horària, però sempre amb el mateix baremo de qualitat. Pista de fusta la pots trobar cada migdia en els servidors de streaming i naicat.cat, a Tretca Cultura i a totes les parafernàlies sòniques que t'agradin portant al teu mòbil. El servei és de ball, és diari i sempre busca el mateix, aquella elegància, com si juguéssim amb un smoking posat. Arrenca amb Le Carousel, Light to Flyer. Avui tenim una d'aquelles tardes que podríem dir baleàrica, però li direm pista de fusta.

0: Darrere el carrusel, el músic de Belfast, Phil Kieran, devot d'Andy Weatherall, amic d'una altra fera de Belfast com és el gran David Holmes, encén aquesta bengala, Light the Floor. The humans will destroy us. Té claríssim que els humans ho fotrem tot en l'aire. Bandes sonores de pel·lícules i ara electrònica, sacsejadora, com ens agrada a casa. Visca els hippies, els de Londres als 60. Drew Crazed London Hippies. Així ens diu el track de Chivas Funky Rock Ensemble, que torna perquè ens va encantar.
1: Swinging London. Late at night, London's fashion-conscious younger generation head for the cellar discotheque.

Quina preciositat. Samplers de rock de breakbeat. El so dels 60. Posat amb una batedora. Chivas Funky Rock Ensemble. You Crazy London Hippies. Un gran exercici de talla i enganxa que ens ha agradat tant que per això torna. Les cançons tornen un dia o un altre perquè ens agraden, ens apel·len i ens fan ballar. Per això tornen els Lovebirds. El seu They Call Me és d'aquelles peces que no vols que s'acabin, que et fan aixecar les mans. Però vigileu si porteu plats a la cuina. Deixeu-los primer. Pista de fusta et recomana ser feliç i ballar.

0: la peça que dona títol a l'EP dels Lovebirds, They Call Me. És un exercici increïble de bon gust i de groove. Declan McDermott hi posa aquesta animalada de baix tocat orgànic amb tota la manera dels grans mestres de Detroit. Noms que ja saps, a vegades només serveixen per tenir una mica de context. D'altres són butat i absolutament d'esnovisme, però també ens agrada. Ets a la pista de fusta, la de ball.
1: AICAT, pista de fusta.
0: En tenim més de cançons d'aquestes que tenen tot el tuf, tot l'aire dels clàssics. Want My Love, Digi Ray and Erase. Més cançons de divas.

una animalada. Així em sembla aquest One My Love, DJ Rae i Eve Race. Es marquen una d'aquelles peces on te sent. Això sona Detroit, sona els pretèrits del house, però sona molt bé. I un fet distintiu és la melodia, perquè la cançó conté melodia i aquí ja no hi pot haver-hi cap cunyat que ens digui que la música de ball no té contingut. Qui té nou material i ens el porta a casa és Dizzy Sandwich. El seu nou material és addictiu i l'heu d'escoltar des de l'inici.

0: DJ Sandwich. Me encanta que toda la noche la frase es petita, repeteix, i és un truco boníssim. Funk Decisions és el seu nou EP, el talent local que arriba a casa i va demanant entrada a la porta. We Rise, la peça que ja hem sentit a casa amb la seva versió original, arriba ara amb un remix interessantíssim.
1: Built from the block, barrier to the bay. Abuelos prayed strong, reprieve they stay. They stream our songs, don't feel the pain. Deport our people.

0: si el poderós l'enfada. Que els latinos estiguin units, a casa serem latinos. La versió original ens encantava, però és que aquest remix d'Ignacio Jets, a la manera soulful, a la manera delicada, per punxar aquest estiu ens servirà per aixecar la copa i brindar pels companys, pel més desvalgut, perquè sempre la música de ball, ja ho sabeu, neix de la unió de la gent pobra. Ets ahí, canta la ràdio inquieta, la protesta casa amb el ball, i el ball és sempre amb nosaltres i amb el nostre esperit.
1: Vista de costat, la secta del ball.
2: L'house è un genere appartenente alla musica elettronica da ballo, influenzata dalla disco e dal funk. È caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa imbattuta su ogni quarto.
1: Amici Pu, la secta del ball té sacerdot.
2: Ed è tipo così.
1: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
0: El que no tenim és aturador, i si les cançons ens demanen pas, nosaltres les fem passar, les acomodem i us les servim de la millor manera que sabem. Simpson Tune, Brady Town, mixes de DJ Simon i Tristan Ingram, i el que és el mateix, més cançons amb aire de clàssics, amb divas que canten i molt de soul.

són molts els productors que agafen cançons pretèrites i les tornen a posar a la pista, ja ho sabeu. De 2010 era aquesta peça. És el DJ Simon i tristament qui em fan un tall enganxa. El tornen a posar. Apuesto i fan que els ballem amb gaudi tots. Us he dit que avui ens quedaria balèric. Ens queda house, ens queda bonic i ens queda tot ballable. Block and Crown, Not Just a Groovy Thing, vol dir que n'hi ha més. Dennis Capriato fa el featuring. Ja saps que el featuring normalment és la persona que canta per sobre, el que en fa el remix, o algú que hi col·labora.

0: Festa de Fossa Dance Club.
1: Quina veu, la de Dennis Capriato. Ell és el que fa que aquesta cançó de Block and Crawl arribi a un nivell estratosfèric. Not just the groove thing. No només és un sentiment de groove, és una mica més. De veritat, quan et trobes en peces com aquestes, jo només faig que somriure, aixecar els braços i voler que la cançó no s'acabi mai. Com no volem que s'acabi la pista, ni els pistes de Fuster. Keep it real, Romy Black. Aneu apuntant els noms, aneu fent xassam, aneu ballant. Recolliu les pells de les mandarines.

0: repetitiu, cruet i molt groovy. Així és aquest Keep It Real de Romy Black. El seu advent només per DJs, per emissores, per pistes de ball i per gent com vosaltres. Des de Sydney, la música de Romy Black. Ets dedicat a la ràdio Enquedo i ja saps que has vingut a buscar.
1: Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen.
2: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Visca la música i els pista de Fusters. Visca els vostres feedbacks cada tarda quan ja hem emès. Quan us l'heu baixat en podcast i sempre per sèrie. Fa temps que no fem festes. M'ho noto perquè en tinc ganes de ser amb vosaltres ballant a llocs foscos, riure i passar-ho bé. Fusier and the Milk Bar. Here and now. Ja ho saps, aquí mateix.

Són d'aquelles sessions que el que busquen és sacsejar-nos, com si ens agafés algú per la pritera i ens digués allò que ens deien els avis de lleva't. Una darrere l'altra, la bona mandanga, també es diu cera. Per això aquest wok de Jack Beko vol trantollar tota la teva vidriera. Tropicalisme sintètic, tech house, digue-li el nom que vulguis, per mi és sacseig del bo.

Los Angeles, Califòrnia, on des d'allà arriba Crack Bacon. El tema es diu Wax, l'EP es diu Fluxion EP, i és d'aquells EPs on t'observeixen mandanga de la bona per dir joguis que necessiten estructures sòlides per fer sessions maratonianes on el ballador lluita amb un disjockey. A veure qui pot més tensió, a veure qui pot posar-li més força en la parafernàlia.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats. Fins a la
1: pista. I ara arriba una d'aquelles peces que porto tota la tarda pensant quan arribarà. Penso si us agradarà, com a mi m'ha agradat. Es diu Dreams, la firma un projecte que es diu Azeca i té quelcom diferent a totes les que hem sentit a la tarda. Amb estructura pot ser de les mateixes, però el hook, el que enganxa, el que en diem la part més reconeixible, és absolutament deliciosa i de mel. Tecno, però bonica.

el productor Zeca li va demanar a la seva companyia discogràfica que tornés a editar aquest Dreams, que li donés la visibilitat. Era una cara bé, però es va adonar com en els clubs. Era un d'aquells grans moments, una d'aquelles peces en què la foscor la feia créixer, que feia que la complicitat del ballador la portés en l'aire. Zeca, amb dues zetes i dues ces, amb un Dreams. Què és això? Tecno en estat pur. Un rei d'això del tecno i d'aixafar-ho tot és DJ Sandfield. El seu plaix és això.

0: DJ Seinfeld podria ser com ABBA, amb beats molt ràpids, amb Eurobeat, tecno i una mica més. Al final és cançó popular, hi ha una melodia que repeteix i DJ Seinfeld la fa servir perquè en les seves sessions la gent balli i s'emocioni. Et seicat a la ràdio inquieta. Tanquem la paradeta per avui.
1: Right, will you listen to me, please? Police raid. This is an illegal party.
2: Tots a la pista.
3: Nobody move, nobody move.
2: Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
0: Miqui Puig és qui parla. Vosaltres sou els que balleu i Cat és casa nostra. La pista de fusta ve cada tarda. La pista de fusta és un servei de ball. Ja saps que hi anem de dilluns a dijous, que hem canviat a les 8 del vespre, que som, però, cada dia a migdia, si ens necessites. Em dic Miqui Puig, Miqui Puig als plats, i és un goig obrir una temporada més la discoteca d'ICAT. Es diu Retro Migration, és un productor neerlandès, i en aquest Kengo, també. I vol que tot el seu art, recordeu que hem de recolzar els artistes, els locutors, el nostre forner, el nostre amic de confiança que arregla motos. Tots som imprescindibles. Sigueu feliços, balleu. La pista de fusta mai us

0: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu-vos guard a tots i totes les celobertaires del món mundial. Un dia més, des de ICAT, dedicat a l'esnobisme musical, arriba l'hora del cel obert. Sí, a veure, desenganyem. Diguem les coses pel seu nom. Dins de cada malhomen s'hi amaga un esnob. Ara que no se m'enfadi ningú, però tots tenim aquell punt de nen petit que només ens agraden els grups quan els coneixem nosaltres i quatre més. De seguida que es fan famosos, ja comencem a rondinar. Ja no són tan bons com abans. I avui el programa anirà precisament d'això, de grups exitosos que tenen un bon segment dels seus seguidors pensant que realment quan funcionaven bé eren els inicis, quan no els coneixia ningú.

It's the end of the world as we know it, els R.E.M., un d'aquests grups que havien de ser de minories i va acabar omplint estadis gràcies sobretot al seu talent i aquesta trajectòria fulgurant que van patir a partir curiosament d'aquest disc, el Document, del 1987. Però, pels autèntics fans dels R.E.M., el gran disc, el disc pel qual els recordaran sempre, és el seu disc de debut, és el Murmur.

Perfect Circle, una de les cançons més melòdiques d'aquest primer disc del grup d'Athens, on no s'entenien les lletres del Michael Stipe i els tirabuixons guitarrístics del Peter Buck semblaven extrets de la primeríssima època dels Byrds. A veure, jo m'he de mullar, no? Doncs, sincerament, no sé què triar. Tant la primera com la segona època me semblen absolutament excel·lents i no va ser fins als darrers tres discos en els que van afluixar el pistó. Un altre d'aquests grups de vida longeva i diferents canvis de llenguatge musical van ser els Pink Floyd.

Time, és a dir, el Dark Side of the Moon. El disc que va transformar-los en un fenomen mundial. Tothom que era mínimament modern, es flipava amb aquest disc i, si pot ser, amb un parell de porrets de regal. Jo, sense anar més lluny, no vaig arribar a saber de memòria aquest i el Wish You Were Here, que van ser els dos discos més celebrats d'aquest grup intrínsecament britànic. Però també he de reconèixer que la música de Pink Floyd es va tornar menys agressiva, més indulgent, planejadora, però amb aquest punt gairebé aixafa guitarres del Roger Waters, que es veu que és un tio que ja fa la pinta de que no té gens de sentit de l'humor. Per això hi ha moltíssima gent que enyora el primer líder dels Pink Floyd, el que els va regalar una trajectòria curtíssima, però amb singles tan increïbles i psicodèlics com l'Arnold Lane.

Arnold Lane, una de les cançons dels Pink Floyd de Syd Barrett, el líder de Pink Floyd, al qual li va explotar el cap, pobret, i va desenvolupar una esquizofrènia que va fer que deixés el grup de manera prematura. Aquí estem avui al cel obert repassant grups que, malgrat el seu èxit, sempre porten a l'ombra una part del seu públic, reivindicant-los en una època en què no eren tan coneguts. I qui arriben ara, collons, potser no van arribar a la ubiqüitat dels Pink Floyd, però també eren els nens estimats dels melòmens alternatius. Es deien Genesis.

That's All, el Genesis de Phil Collins, que és com se podria definir de manera clara les dues èpoques d'aquest grup de rock progressiu. La de Phil Collins va ser molt més exitosa, més ancorada al pop, amb hits impecables, però abans de que Phil agafés el micròfon, tocava la bateria, i la tocava perquè davant seu hi havia un showman capaç de disfressar-se de flor, d'home de forma o de rat penat. Era el Peter Gabriel.

I Know What I Like, una de les cançons del Selling England by the Pound, de l'època de Genesis, en què Peter Gabriel era el seu líder i la que reivindiquen més els seus fans més acèrrims. Amb els Fleetwood Mac passa el mateix. De fet, és un grup que ha tingut tants canvis de formació que costa trobar unanimitat en quina va ser la seva època més aconseguida. Ara, per decidir amb quin disco es van transformar amb el grup de més èxit del pop mundial, aquest va ser el Rumors.

Go your own way! Lindsey Buckingham engegant a fer dida a la Stevie Nicks en aquesta cançó d'aquest disc amarat de males vibracions, divorcis, però que va transformar el grup en un multivendes. Deia que hi ha moltes vides al Fleetwood Mac perquè n'hi ha una de molt amagada, que és la que va tenir el Bob Welch com a cantant i frontman, que també s'hauria de reivindicar. Però vaja, quan un fan de Fleetwood Mac es vol quedar amb tu o vol ser molt, molt, molt snob, et dirà que els Fleetwood Mac de debò eren els del Peter Green.

0: Albatross, nen, Peter Green, un dels grans Guitar Heroes, que d'un dia per l'altre va decidir que volia regalar tots els seus royalties, que no havien de cobrar concerts, i la resta del grup van dir, mira, saps què? Quasi que ho deixis córrer, que aquí serem músics però no vivim de l'aire. Bueno, què, fem una pausa, no? Sí, perquè tant d'altruisme, nen, a mi m'està embafant.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cap. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí amb geografia, història i grups que, malgrat el seu èxit, han de suportar com bona part dels seus fidels reivindiquen la primeríssima època quan encara no eren tan coneguts. Un altre d'aquests casos serien els Chicago.

If You Leave Me Now, nen, que aquest single el tenia jo a casa i el vaig ratllar de tant d'escoltar-lo. D'acord, que el Peter Cetera fa rabieta, que és una balada embafadora, super aor, tot el que tu vulguis, nen, però oh, com entrava aquesta cançó i com entra encara, eh? Que passa que, clar, amb una l'aguantes, però més d'una, i a més sap greu, perquè aquest tipus de música, tant per tots els públics, és com l'antítesi del que feien al principi. Els Chicago més desconeguts, els que s'haurien de reivindicar, són quan van iniciar la seva trajectòria i feien una fusió de jazz, pop i soul absolutament revolucionària, potenciant moltíssim les seccions de vent i amb cançons tan tremendes com aquest 25 or 6 to 4.

Staying Alive, que és com, bueno, quan ja no quedi cap de Vigis, que només en queda un, pobret. Tothom els recordarà per la febre del dissabte a la nit, per les cançons disco, per aquest falseto i per aquells pantalons que portaven de color blanc, tres talles més petites per marcar coquillera. Però el cert és que els Vigis, quan van arribar aquí, portaven ja més de 10 anys de fer discos i tenen un fons de catàleg extraordinari. Per exemple, en aquest disc, que va ser un fracàs quan va sortir i ara es reivindica com una obra mestra. I amb el seu Odessa, l'equip del programa s'acomiadarà per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Marta.
1: Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Una cosa que he dit per davant, aquesta setmana segurament hi haurà molta gent que estarà ja de vacances o gent que començarà a partir de dijous aquí cada dia. Dijous sí, divendres ja no, perquè els divendres no tenim programa, però sí que ens podreu escoltar durant tota la Setmana Santa, dilluns, i també hi ha la repetició del diumenge, o sigui que aquí nosaltres no fem festa. Per tant, doncs, ens podreu seguir també durant els dies de festa, merescuts, d'altra banda, eh? Aquesta Setmana Santa cau de meravella, aquí enmig del calendari. Avui hem començat el programa, el Delicatessen, amb aquest Enganyar-te. Per mi és una de les grans cançons d'aquest últim àlbum que han publicat la Ludwig Band, Pel barri es comenta, i avui doncs us posaré una mica de tot. Avui el menú del programa té coses d'aquí, coses d'allà, i en l'aparador, així com el plat principal, hi tenim el nou treball de Gorillaz, aquesta banda de dibuixos animats amb el Damon Albarn dels Blur al capdavant i amb viatges cap a l'Orient. Tot això us ho explicaré després. Però ara, una miqueta més d'energia de la mà de Dan Peralbo i el Convoy del seu nou single que es diu Un bitllet per tu.

0: Són unes quantes les bandes com Dan Peralbo i el Comboi o la Ludwig Band que jo crec que guanyen molt veient-los en directe. Són d'aquestes bandes que encara continuen mantenint ben intacta aquesta energia, aquesta actitud d'artistes. Hi ha d'altres que quan pugen a l'escenari sembla que es desfagin com un sucre amb un got de llet calent, no? Però hi ha bandes que no. Hi ha bandes que jo crec que fins i tot són molt millor veure-les en directe que escoltar-les en l'àlbum, tot i que els àlbums de Dan Peralbo i el Comboi de la Ludwig Band valen molt la pena. I hi ha un tipus que la setmana passada ens va demostrar que això dels directes jo crec que és el number one d'aquest país. Ho escrivia a Instagram, ja sabeu que ens podeu seguir a través d'Instagram, que em fa molta pena, realment em fa molta pena que grans artistes, enormes artistes, gent amb una creativitat desbordant com la que té Xerí Marasté en aquest país encara no, sembla que no s'acaba d'entendre. Érem, no ho sé, si a l'Apolo 2 hi caben 800 persones, doncs potser n'érem 600, que està molt bé per al que és habitual per al Xerí Marasté, que de fet ell doncs era el primer que estava absolutament sorprès d'aquest poder de convocatòria. Però és que el que va fer el Xerí Marasté damunt de l'escenari, dubto molt que hi hagi ningú en aquest país capaç de fer-ho. I no és una qüestió de fer comparacions, sinó que senzillament és que el que vam veure el dijous, no el divendres, de la setmana passada a l'Apolo 2, va ser increïble, realment increïble. Xerí Marasté té nou àlbum, ja l'heu escoltat aquí al programa, l'hem posat a l'aparador, un nou disc que es diu Punt de Creu, i Xerí Marasté, quan puja a l'escenari, amb una nova banda que ha creat ara, amb un quartet, és que és una cosa, és una experiència tremendíssima. O sigui, que la propera vegada que actuï, aneu-lo a veure, perquè no us en penedireu, de cap de les maneres. Això es diu El Descens, és una de les cançons de l'últim treball del Xerí Marasté.
1: Comença bé, no, a poc, el descens.

0: despertar.
1: Doncs, insisteixo, realment és que és un, és un, és un artista, però ho explicava, que si el Xerí Marasté hagués nascut en una altra punta del món, a Brooklyn, posava l'exemple en comptes de Flix, ara mateix doncs segurament seria cap de cartell d'algun gran festival. És que és sensacional el que fa, de debò, és una barbaritat, i en aquest país doncs continuem badant amb altres coses a vegades. Jo no dic, hi ha artistes extraordinaris, però és que el deixar-hi malestar està en una altra lliga, en una altra lliga. Bé, anem a l'aparador del Delicatessen del dia d'avui. Com us deia, el plat principal avui el serveixen a taula els Goril·les. Han fet un àlbum en el que hi ha un munt de col·laboracions i la veritat és que no hi haurà temps d'escoltar-les ni totes ni gairebé una aproximació. Però sí que he fet una tria d'un àlbum que és llarguet. El disc es diu The Mountain, té un total de 15 cançons, diguéssim, que han tirat la casa per la finestra. Ja sabeu que Goril·les és aquest projecte, i si no ho sabeu us ho explico jo, un projecte en encapçalat per Damon Albarn, d'una banda, i de l'altra banda hi tenim doncs un personatge com el senyor, ara us ho diré, espera que tinc el sant al cel, s'ha venat, James Hewlett, que és un dissenyador, un dibuixant, vaja, un animador britànic, que és el que fa tots aquests dibuixos que recreen una mica el que són els músics, els personatges. Històricament ja hi havien hagut moltes bandes de dibuixos animats al llarg de la història, que són aquests productes, diguéssim, que van crear a principis dels 80 i als anys 70 algunes discogràfiques i que van funcionar a la mar de bé. Avui en dia amb el K-pop també passa bastant això. Però el de Goril·les és una cosa una mica més seriosa. I aquest últim àlbum, la veritat és que té coses realment espectaculars.

0: Doncs un àlbum completet, no només per l'extens, sinó per la quantitat de col·laboracions. Aquí, entre d'altres, per exemple, hi havia la presència de Bobby Womack, un històric i un tipus de les noves generacions del neo-soul, com és Jalin Gonda, al costat d'altres músics, que hi ha una llista llarguíssima de col·laboradors en aquest disc. Hi ha presència de tota mena d'artistes, perquè, a més, es tracta d'una mena de viatge, diguéssim així, un viatge a la Índia, introspectiu, en el que hi ha moltes coses i molt diverses. Hi ha des de propostes així més electròniques i molt ballables, cosa bastant habitual en el repertori dels Goril·les, i coses doncs, que, per exemple, entren en territoris més de les músiques del món o músiques ètniques, o com vulgueu dir-li. Hi ha, insisteixo, que presències del tot variopintes. Què us diré jo? Des de la cara Jackson, des de la presència de Bizarrap, que també hi apareix l'argentí Bizarrap, està en una de les cançons. Tenim a Johnny Marr. Avui tinc un encostipat de por, eh? Johnny Marr, que és el guitarrista dels Smiths. Hi ha Trueno, també, un altre argentí. Hi ha la presència de Marky Smith, per exemple. Hi ha la presència de Guv Rice. Johnny Marr apareix en unes quantes cançons. Paul Simonon també hi apareix. O sigui, un llarguíssim etcètera de col·laboracions. Jo n'he triat algunes. El disc és llarg i se'n feia difícil, però, per exemple, aquesta era inevitable. Això es diu The God of Lying, amb Goril·les i Idols.
1: The being knows the unknown, the spiritual, the alien.

Doncs una de les bandes del moment, com són els Idols, al costat d'una banda que ja comença a ser gairebé, doncs, transversal, universal, de tots els temps, com són Gorillaz, amb un Damon Albarn que cada dia més em sembla que la seva coherència és absoluta a l'hora de queixar-se de les coses que passen als grans festivals, a l'hora de queixar-se una mica també del que està passant en la indústria, d'aquesta especulació. Tot i que aquí jo sempre penso el mateix, molts artistes que a vegades alcen la veu en contra de la indústria musical, la indústria discogràfica, la indústria dels concerts, però després no es queixen, quan cobren les milionades que cobren quan acaben el concert. Potser tot plegat s'hauria de començar a regularitzar una mica, potser tot plegat s'hauria de començar a naturalitzar una mica, perquè no és de rebut que els artistes i que les bandes estiguin cobrant els dinerals que cobren, i que després a vegades vagin en molts casos, i no parlo de tots, evidentment, no parlo de tots, sinó que parlo d'aquells que normalment estan al caps de cartell dels grans festivals, que després es queixen, però que s'embutxacen unes milionades, que són desorbitadíssimes. És un tema per un altre dia. Això es deia The God of Lying, als Idols, conjuntament amb Gorillaz, extreta d'aquesta última publicació, que es diu Mountain, que estaran presentant al Primavera Sound d'aquest any. Hi haurà temps ja per parlar de festivals, ben aviat ens hi posarem, perquè ja s'acosten molts d'aquests festivals, però avui de moment ens centrem en el disc. I amb una d'aquestes aproximacions, diguem-ho així, que la música d'arrel, ja que aquí hi ha la presència de dos músics clàssics en la matèria, com són Omar Suleiman i Yassine Bey, acompanyant a Gorillaz. Això es diu Damascus.

Tarak.

Imagino que aquestes alçades no cal dir que acabeu d'escoltar. Home, la cançó potser sí, l'artista no. Jo, Miquel Oliver, un dia us faré un examen, acaba de publicar una nova cançó que es diu Oxitocina. Jo recordo que aquesta oxitocina també l'havia utilitzat, no sé si era el Guillem Roma, que de fet l'escoltarem després en algun dels seus projectes. A mi em sona que sí, després ho buscaré. Però vaja, és el nou single de Joan Miquel Oliver que torna amb nou àlbum que sortirà als voltants de Sant Jordi. O sigui, queda ben poquet ja per conèixer les noves cançons de Joan Miquel Oliver. I aquest és Morrissey. Jo ja sabeu la meva opinió, la vaig dir el dia que vaig posar aquest disc a l'aparador del programa. A mi no em sembla tan dolent el nou àlbum de Morrissey.

The Monsters of Pig Alley és una de les últimes cançons publicades en aquest treball del senyor Morrissey, un disc que el vam posar a l'aparador ja, que es diu Make Up Is a Lie. Ja ho sé, que és un tipus que és un... està bujarradíssim i que és un prim mirat en moltes coses i que cancela bolos cada dos per tres, o bé perquè fa olor de carn, o bé perquè a les falles de València hi havia molt de soroll a la nit, i que està com una campana i que evidentment és com per odiar-lo per totes aquestes tonteries. Però a mi l'àlbum no m'ha semblat tan dolent, i a vegades crec que també es fan crítiques de les coses en funció una mica de com és el personatge. Jo ho entenc, eh? Hi ha personatges que són odiosos, però vaja, a mi el disc m'ha semblat que té coses interessants. Sí, com sigui, si algú odia Morrissey però encara vol conservar una mica aquella essència dels Smiths, doncs hi ha una banda de Boston que sonen a les mil meravelles i que segueixen també els dictàmens dels Smiths. Són els Brigitte Calls Me Baby i tenen nou àlbum. Això es diu Slumber Party.

Les trenques dels Bridget Calls Me Baby, una banda britànica però que sona... No, una banda americana però que sona britànica, al revés ho estava dient. Són de Boston però sonen molt, doncs això, les maneres de fer de les bandes britàniques dels anys 90 aproximadament, i aquí podríeu posar els Smiths, però també hi ha coses que poden resultar així com de Suede, ara que fa 4 dies estaven tocant per aquí per Barcelona, i algunes coses, la manera de cantar dels Bridget Calls Me Baby ens pot portar fins i tot a època d'Elvis Presley. A mi em sembla una banda molt interessant, però no acaba d'arrencar encara. Ja tenen publicats 2 àlbums. El segon ha sortit ara...

Nou àlbum per al bo de Bonnie Prince, Billy, d'aquells tipus que no acostuma a fallar, que sempre fa cançons tremendes i, a més, amb bones companyies. El nou disc de Bonnie Prince, Billy, es diu You Are Together Again. I un altre que també aquests dies ens està publicant coses noves, de moment en format de single, és dels que sempre té una sobreproducció, diguéssim. Ser fan de Damien Jurado, si t'ho haguessis de comprar tot, seria una ruïna. Aquest és un dels... Aquest és el penúltim, perquè avui mirant he vist que n'ha sortit un altre, però de moment tenia programat aquest, perquè encara no l'havíem sentit. Es diu A Place Reserved for Rivers, Damien Jurado.

0: Cool. Sounds good.
1: Doncs d'aquí uns dies us posaré un nou single de Damien Jurado, perquè n'hi ha de nous, a veure si us ho puc posar demà. Això, com us comentava, es deia A Place Reserved for Rivers, que és nou single d'un tipus que no para de publicar cançons noves. Hi ha gent que té la creativitat disparadíssima. El que escoltareu ara, des de la Plana de Vic, també és un d'aquells homes que no para de reinventar-se. Un tipus que, com que li agraden tant totes les coses, li agrada la música llatina, els boleros, li agrada la música mexicana, li agrada la música dels cantautors, però també li agrada l'electrònica, i al final, doncs, els seus discos acostumen a ser cocteleres veritables, o còctels, més aviat. La coctelera, diguéssim, és ell el qui la remena. I a l'últim treball, estic parlant de Guillem Roma, eh? Tota l'estona estic parlant de Guillem Roma. A l'últim treball es diu Ritual d'Expropiació. I a mi m'ha semblat un disc magnífic, en el que hi ha coses realment tremendes, i amb una electrònica penso que molt ben utilitzada. Escolteu això, que es diu Ritual.

0: aixequem el cap amunt per ser igual que tots els astres, ser-ho tot, ser només un.
1: Estem d'enhorabona en aquest país amb artistes com el Guillem Roma o els que hem sentit avui, que n'han sigut uns quants, i amb el que acabarem també, amb el Mamaduixa, que també té nou àlbum que es diu Tothom té raó. El vam veure amb una actuació al costat de les Balkan Paradise Orchestra en l'última gala de lliurament dels Premis Enderrock, i és amb el que acabarem avui el programa. Un dios el poso l'aparador, aquest nou àlbum, perquè val molt la pena. Això es diu He pensat. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos costat. Demà hi tornem a la mateixa hora.

cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: trenca mai.
1: Sí, simplificat.
2: Sí. Desubica't.
3: Sí. Comunica't.
4: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Eat Zucchini. Eat Zucchini.

Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No m'ho segueix la mà de qui dóna de menjar, perquè m'ho aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vinga plorant demà, que ja està veu avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.